0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: Quan cau la nit, nosaltres aixequem la festa. Flash FM, el poder del ritme.

0: Efectivament, les 6 del matí. Molt bon dia.
1: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí. El matinal de Flash FM. Flash, Flash, Flash, Flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Bé, som-hi.
1: Sona el Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.
0: I quan toquen les 6 del matí, és moment d'engegar un nou Flash Matí. Edició dijous, 16 de juny.

0: És el sol al megacrack de la setmana. Anna Mena, Lola Índigo, la Mimi i l'Anna Mena, doncs, patant-ho fort. I així ho faran aquest estiu, ja veuràs, amb aquesta cançó. Patito, bon dia, va! Ara mateix, les 6 i 4 minuts d'aquest matí de dijous.
1: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Doncs vinga, és moment d'engegar tota la maquinària del Flash Matí d'aquest dijous. Ara mateix amb el petitó d'Anna Mena, Lola Índigo. Ha estat la primera de tantes i tantes cançons que aniran sonant al llarg d'aquest matí. Doncs, escolta, de calor, intensa, per favor. Jo no sé com heu dormit vosaltres, però jo he arribat ja suant a l'estudi de Flash FM. Però què passa aquí, per favor? Que s'aturi aquesta onada de calor, per favor. Bueno, va, aquí l'Ortega. Tenim 5 hores per endavant, com és habitual. El Flash Matí, ja sabeu, de 6 a 11, és el programa que us desperta i que us espavila amb tot el ritme del planeta. Aquí el que no volem és la xapa que moltes altres ràdios sí que tenen a aquesta hora del matí, eh? Hi ha moltes emissores. Aniràs fent zapping al final i veuràs que al final dius, hosti, tu, calla allà. L'altre, que tampoc s'atura. I el Flash Matí, doncs, no parlen tant i sí que us posen bona música. Aquest és el plan aquest del Flash Matí, d'acord? Des d'ara i fins les 11, dale, amb cançons, per exemple, de Rauw Alejandro, d'Ozuna, de la Shakira, del Quevedo, o què més? O del Quevedo, perquè últimament amb el Quevedo, només amb el seu àlbum, només amb el Baifo, ja podríem fer tota la ràdio aquí sense parar, eh?
1: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: Bé, va, li donem el tret de sortida al Flash Matí d'aquest dijous, precisament amb el Quevedo i la nova línia, el Golpito. Molt bon dia.

Ho sabien perfectament a qui li havien de dedicar aquesta cançó, eh? Es diu Hey More, l'escolteu a Flash FM i jo crec que us la dediquen a vosaltres, eh? A aquells i aquelles que ja esteu en marxa, els que heu matinat avui de valent aquest dijous 16 de juliol, o els que encara doncs, no heu anat a dormir precisament o perquè treballeu o perquè la vida, doncs mira, us ha fet que la nit s'anés de les mans, cosa que aquí tampoc jutjarem, eh? No? Romeo Santos, Prince Royce, són ara els protagonistes d'aquest Flash Matí. Són a Dardos.

0: Diu, què passaria? Sona Flash FM, molt bon dia. És dijous, què tal, com esteu? Som al Flash Matí, intentant aquí aixecar el país a cop de ritme. Un quart i dos minuts de set. El lloro que avui també tenim entrades perquè aneu al Branch Electronic Festival. Més entrades dobles per un festival de música electrònica superguapo per aquest estiu. Branch Electronic Festival. Obrim el WhatsApp del Flash Matí ara mateix, al 628-06-05-13. Per aquells i aquelles que ja esteu aquí en marxa i vulgueu participar, la pregunta és la següent. Quina norma absurda posaríeu a la platja? Al lloro, eh?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Quina norma absurda posaríeu a la platja? És la pregunta que us fem avui a través del WhatsApp. Vosaltres mateixos, aviam que, quina bogeria us passa pel cap. La podeu compartir a través del 628-06-05-13. Norma absurda que posaríeu a la platja. En joc, entrades pel Branch Electronic Festival del proper mes d'agost.
2: Flash Matí, el matinal més...

tota la seva gent. Som al Flash Matí de Flash FM, com esteu? Molt bon dia. Va, paciència, si li preguntessin això al Quevedo, diria que la seva gent està a les Illes Canàries, on han d'estar. 6:24, ni borratxo.

0: El Bobe amb Omar Montes ara fa un parell de temporades van presentar-nos El Conjuntito. Avui Conjuntito fresquet, eh? Després, d'aquí una estoneta, parlem del temps d'avui amb el Jan Ponsa. Però l'espoiler és calor, eh? Ja ho sabeu, això. Som al Flash Matí de Flash FM. Bon dia, repassem l'actualitat.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 6:45, nou episodi de simultaneïtat d'incendis a Catalunya. Els bombers han hagut de treballar amb més de 100 dotacions en 3 focs, 2 d'ells encara actius. Una a Sant Quirze a Safaja, que era el que més preocupava, l'altra a Querol a l'Alt Camp i el tercer a Rubió a l'Anoia. Els dos primers estan estabilitzats i el tercer controlat. El foc a Sant Quirze a Safaja ha afectat 97 hectàrees de massa forestal, segons l'últim balanç dels agents rurals, però tenia potencial per arrasar-ne 500. D'altra banda, el Partit Socialista guanyaria les eleccions generals i ampliaria l'avantatge sobre el Partit Popular, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, que va fer el seu treball de camp pocs dies després de la sentència que va condemnar l'exministre socialista José Luis Ábalos. Esquerra Republicana pujaria i obtindria el 2,7% d'estimació de vot, mentre que Junts baixaria i es quedaria amb el 0,7%. I a Olot, 13 ferits en una excursió d'un cau per la caiguda d'un arbre damunt un cobert. Una monitora es troba ferida greu i ha hagut de ser traslladada a l'Hospital Trueta i la resta de ferits són a l'Hospital d'Olot. Els esports. L'Argentina de Leo Messi jugarà la gran final de diumenge contra Espanya al Mundial. Durant el partit s'han avançat els anglesos amb un gol del nou extrem del Barça, Anthony Gordon, però després hi ha hagut remuntada de la vigent campiona, que finalment ha aconseguit la victòria per 2-1. Milers d'aficionats han desbordat els carrers de l'Argentina per celebrar la remuntada i la classificació per la gran final de diumenge, que juga a les 9 de la nit.
1: Flash Matí, el despertador de Flash FM.

0: Loco és la cançó de Gordo, aquest artista doncs, que ja fa molts i molts anys que és un dels referents de la música electrònica. I want to Loco Loco, al Flash Matí, on si no, eh? El despertador de Flash FM, sigueu on sigueu del país. Bueno, gràcies per ser-hi, evidentment, eh? Nosaltres intentem aixecar el personal doncs, amb bona música i amb la informació de servei de rigor. Bon dia, Jan Ponsa, què tal?
1: Bon dia, Héctor. Molt bé.
0: Avui jo he sortit de casa aquí, en aquest cas a Barcelona. És una experiència personal. Ja estava al terra moll, però ha plogut o no ha plogut?
1: Ha caigut alguna gota aquesta nit. Ens està arribant una massa d'aire una miqueta més humida, que a part de portar-nos aquestes quatre gotes a punts del litoral, de fet, encara està plovent a punts de comarques interiors, poca cosa, ens porta moltíssima xafogó. Jo, de fet, estava anant aquí amb moto i gairebé em dutxo
0: ja, més
1: d'estar en contacte amb l'aire, perquè déu-n'hi-do quina humitat que tenim ara mateix del 100% a tota la costa. De fet, avui la temperatura baixa una mica i vam tenir temperatures molt altes, sobretot a punts del prelitoral i de l'interior, més de 40 graus estem parlant. I avui doncs, ens espera un matí una mica insegur, amb bastants núvols a bona part de Catalunya, amb alguns ruixats a punts del Pirineu de Lleida, i sembla ser que a la tarda també en podríem tenir alguns altres a punts del Pirineu de Girona, que a la tarda hauria de ploure una miqueta menys. Però vaja, avui les temperatures ja comencen a afluixar una miqueta més.
0: Bé.
1: Tot i això, la xafogor doncs, seguirà sent molt intensa, perquè tant al matí com a la tarda tindrem bastants núvols. Amb estones veurem una miqueta més el sol, però vaja, la xafogor avui es farà notar novament.
0: Escolta, això de tenir la humitat al 100%, exactament què significa, tio?
1: Doncs que està totalment saturat l'aire i llavors no pot absorbir més aigua i bàsicament és això. No vol dir que plogui, que molta gent diu la humitat al 100% vol dir que plou. No,
0: no, eh?
1: Hauria de ser al 200%, que no és físicament possible.
0: Però vol dir que si estàs respirant aquest aire, estàs respirant aigua, t'estàs dutxant pel nas o què passa, tio?
1: Bueno, estàs absorbint molt vapor d'aigua, correcte.
0: Que deu ser dolentíssim pels pulmons, no? O què?
1: No et pensis.
0: O no ho sabem,
1: això, pitjor, eh? Bueno, no ho sé, jo crec que deu ser pitjor respirar aire molt sec.
0: Sí, eh?
1: Jo crec que sí, no? Se t'asseca com tota la pell, també, no sé, els llavis...
0: És que de ciència poca cosa, jo, eh?
1: Jo de si anatomia humana tampoc poca cosa.
0: Està bé. Bueno, fem el que podem, molt bé. Aviam, repassem temperatures d'ara mateix.
1: Doncs mira, ara mateix a Olot, la capital de Girona, terra de volcans, 22 graus, a Tàrrega 28 graus, després anem a Vilanova i la Geltrú amb 26 graus i acabem a Begues, al Baix Llobregat, amb 24 graus.
0: Molt bé, tio, fins ara, Jan.
1: Vinga, fins ara, ànims i cuida't.
0: Això, tu també. Som al Flash Matí. Gràcies per ser-hi a tothom. I aquí el que sabem, d'això de ciència no, però de fer play a bona música, sens dubte, eh? Ara sona Kid Voodoo amb el J.C. Reyes. Me mareo!

0: la tira d'anys, aquest reggaeton lento bailemos, però que avui la recuperem per començar bé aquesta nova jornada de dijous. Que bien se ve. El Flash Matí, ja sabeu, el despertador que mana de 6 a 11 cada dia per engegar els motors. Aquells i aquelles que esteu a la carretera, per exemple, per acompanyar-vos a fer aquests primers quilòmetres del dia. Tenim preparada la Becky G, sonarà de seguida Ugel. En definitiva, aquelles cançons necessàries per començar d'aquella millor manera avui el dia, eh?
1: Flash! Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Bé, home, paciència, que segur que teniu aquí les vacances a tocar. I si no, doncs us acompanyarem aquí cada dia al Flash Matí i la setmana que ve a través del Flash Matí d'estiu, ja, eh? Ara amb la Tini, Ulises Bueno, Dos Amantes.
2: Tu dices así.

0: més recents d'Augel des del seu àlbum 21. Que mazo, el Flash Matí. Les 6 i 48 minuts ara mateix. Moving to the Sun. Avui us estem regalant també entrades perquè aneu al Brunch Electronic Festival aquest proper mes d'agost. Brunch Electronic Festival a Barcelona, 7 d'agost. Avui la pregunta és la següent. Quina norma absurda posaries a la platja? Podeu contestar 628 06 05 13. Hola.
1: Bon dia, Flash.
0: Passa, tio. Què tal? Veïdo.
1: Doncs a mi se m'acudeix una norma absurda. És que un cop posis la tovallola a la sorra,
0: sí,
1: no la pots moure en tota l'estona que estàs a la platja.
0: Ah, està molt bé. Aquesta és la norma que tu t'has inventat. Perfecte. Algú se li ha acut alguna altra norma o què?
2: Envia'ns una nota de veu al 628 06 05 13.
0: El Joro diuen per aquí, hola a todos, igual me paso. Diu, però jo prohibiria les persones. Tu quedes molt més ample, eh? Diu, ja que la majoria ensucia más que los perros. Bueno, aquí tens tota la raó del món, també t'ho dic, eh? A veure, quina norma absurda posaries a la platja? Podeu contestar a través del WhatsApp, ja sabeu, 628 06 05 13. En joc, entrades dobles pel Brunch Electronic Festival, perquè aneu el dia 7 d'agost al Parc del Fòrum de Barcelona. És el premi que tenim avui. I també ho farem demà al Flash Matí de Flash FM. Vinga, va! Volums amunt de la ràdio.

Shiva. Bueno, vaig jugar una miqueta al despiste, eh? Com que a mi me gustan mayores, grandes, allò de la boca. Què dius, Becky, per favor, eh? Que no, que es referia a les flors, eh? L'acompanya Bad Bunny, mayores, al Flash Matí d'aquest dijous. Loca, loca. Arribarem a les 7 amb De Lejitos, la remescla d'Omar Curs pel tema de Jay Wheeler.

0: Sánchez Baena. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia aquest matí en relació amb la llei d'amnistia, una resolució que serà clau políticament i jurídicament. La sentència no tindrà una afectació immediata sobre els exiliats com Puigdemont, ni tampoc per als condemnats per inhabilitació, però hi podria acabar influint perquè el Tribunal Europeu haurà de decidir si les despeses de l'1 d'octubre són amnistiables. D'altra banda, els bombers de la Generalitat han aconseguit estabilitzar aquest dimecres al vespre un incendi que havia començat a primera hora de la tarda a Sant Quirze Safaja i ha saltat ràpidament la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines. A l'incendi hi han arribat a treballar una quinzena de mitjans aeris i durant la nit més d'una cinquantena de dotacions terrestres dels bombers. I el futur Sant Jordi Club, la sala de concerts anexa al Palau Sant Jordi de Barcelona, es vol convertir en la primera gran sala de l'estat concebuda des de l'origen per a la música en directe. El projecte, amb un pressupost de 70 milions d'euros, preveu que el nou recinte pugui acollir fins a 9.000 espectadors i s'espera que entri en funcionament l'any 2029. Els esports. L'Argentina de Leo Messi jugarà la gran final de diumenge contra Espanya al Mundial. Durant el partit s'han avançat els anglesos amb un gol del nou extrem del Barça, Anthony Gordon, però després hi ha hagut remuntada de la vigent campiona que finalment ha aconseguit la victòria per 2 gols a

0: nació la graciosa, es al Quevedo, al costat de l'Elvis Crespo.
1: Échate pa' acá.
0: Al Flash Matiz, Gemma Manzanero.
2: Molt bon dia, Estela Ortega, què tal?
0: Mira, tant de bo poder dir-te te veo la graciosa perquè significaria que estaríem de vacances, però no, eh?
2: Allà a la platgeta, pim pam pum.
0: No, escolta, que ara estava buscant exactament què és la graciosa, que cosa que podíem haver fet fa literalment unes quantes setmanes.
2: Sí.
0: Que no és una platja, que és la illa.
2: La illa de la Graciosa.
0: La isla de la Graciosa, clar, tio.
2: Ostres, jo només coneixia unes quantes illes de les Canàries.
0: Doncs aquesta és la vuitena illa habitada de les Illes Canàries, la Graciosa, que és petitona.
2: Sí, ho estic veient.
0: És petitona i per això diu, no sé què, cabe más gente que la Graciosa.
2: Ostres, és cert, està amunt de Lanzarote.
0: I estava llegint també una notícia de Canàries7.es, per tant, és informació contrastada, d'acord?
2: Vale.
0: Que va dir l'Elvis Crespo que es pensava, quan li van enviar la cançó, que la Graciosa era una noia que s'estava fent aquí una miqueta la graciosilla. Saps?
2: Home, no? És que és normal pensar-ho, sí, també, sí, el primer cop que ho escoltes.
0: I van dir, no, Elvis, no, que és una illa de les Canàries. Clar. I va dir, vale.
2: A nosaltres ens ensenyen La Palma, El Hierro, La Gomera, Canàries, Gran Canària, Fuerteventura, Lanzarote.
0: I falta la Graciosa.
2: I falta la Graciosa de...

0: És que no, ens falta calle aquí.
1: És culpa del col, això.
0: Ai, Déu-n'hi-do. Nova hora en marxa del Flash Matí, aquest programa que us acompanya cada dia entre les 6 i les 11, si més no fins demà, perquè dilluns vinent ja s'haurà acabat la temporada.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Però podreu escoltar el Flash Matí d'estiu. El tema és no deixar-vos mai abandonats, eh?
2: Flash. Els matins són del Flash Matí.
0: Els matins són vostres. En definitiva, d'aquells i aquelles que matineu, tio, que esteu aquí i necessiteu algú que us posi bona música. Som nosaltres, gràcies per ser-hi.
1: Sempre.
0: Sona Muchacha, bon dia.
1: Bon dia.

0: la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí. Flash!
1: Si vos tienes letra. Letra, letra.

0: Traicionera. Tot i que podries portar com a títol també la cançó de Mentirosa o altres adjectius que va deixar anar per la boca el Sebastián Yatra, eh? L'any 2016, Traicionera, fa una dècada aquesta cançó. Per tant, fa una dècada que la ballaves a alguna discoteca, sens dubte, eh? Un quart de vuit ara mateix, d'aquest dijous, d'aquest 16 de juliol. Demà estarem de festa a Quart, al costat de Girona. Demà el Flash on Tour fa parada a la plaça de les Terrisseres de Quart. I estarà allà Sergi Domena, el Jaume Riu i qui us parla, l'Héctor Ortega, el trio del Flash on Tour de demà a la plaça de les Terrisseres de Quart per la festa major d'aquesta ciutat que ja fa anys que acull festes Flash FM any rere any. Per tant, aquí ho celebrem, eh? Molta il·lu, tornar allà, clar que sí. Portarem moltes samarretes i esperem, doncs, la vostra assistència. Quina festa major, eh?
1: 5 hores amb el millor ritme del planeta. Flash Matí a Flash FM.
0: Va, bon dia, sona BL.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
3: Sona bé.
2: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
3: Sona el nou Micra.
2: I el 0% TAE.
3: Sona que estreno Nissan.
2: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
6: Sí, digui'm.
5: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
6: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
5: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
7: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
8: 5, 6, 7, 8, valorado.
9: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
8: en España.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
11: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
12: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
13: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
14: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
15: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
16: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
17: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
16: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
18: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
19: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
18: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

0: Es diu Hasta que Dios diga. Escolta, el tio té ganes allà de mambo, eh? I li deixa la responsabilitat a Dios, eh? Hasta que Dios diga, ja està.
1: Que Déu t'ho pagui.
0: Exacte. A Noel i Bad Bunny, junts al Flash Matí d'aquest dijous, d'aquest 16 de juliol. Molt bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Les 7 i 25 minuts ara mateix. Si connecteu amb nosaltres, benvingut, benvingut al show matinal d'aquesta ràdio, al Flash Matí. No tenim ganes de fotre xapa, la veritat.
1: No. Poca,
0: però sí d'informar-vos que tenim en marxa el concurs del Branch Electronic Festival.
1: Toma ja!
0: Si voleu anar a veure artistes de la talla de Jeff Mills, Mau Pi, Miss Monique, Paul Kalkbrenner, avui també tenim per vosaltres entrades dobles. Això és pel dia 7 d'agost, divendres 7 d'agost, ubicació Parc del Fòrum de Barcelona.
1: Exacte, i si voleu participar, només heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i ens heu de dir quina norma absurda posaríeu a les platges.
0: Vinga. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Que guapo, eh?
1: Ei!
0: Vinga, 628-06-0513, hola! Ei!
2: Bon dia, Flaxero.
1: Oli!
0: Què tal?
2: Doncs jo posaria la norma de prohibir queixar-se. Perquè, joli, vinc a la platja a relaxar-me, a passar-m'ho bé, a disfrutar.
0: Ei.
2: Amb la família i els amics i d'estar escoltant tota l'estona. Aquell nen tira sorra. Ai, fa molta calor. Ai, la cervesa no està freda. Vinga, apa, per això he quedat a casa teva,
1: clar,
2: no?
1: Que sí.
0: Vinga.
1: Toma,
2: apa,
1: ja.
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs sí, mira, és veritat, que ningú es queixi, home, que si heu anat a la platja és perquè esteu allà d'estiu.
1: Sí, clar que sí, relaxeu-vos.
0: Aquesta és la pregunta d'avui. Se m'ha bloquejat el dalet. Ah, no.
1: Som-hi!
0: Norma absurda a la platja.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Quina posaríeu? Va, entrades en joc per Branch Electronic Festival. Sona Mobile Joe. Maladí, bon dia.
1: Bon dia.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:15, nou episodi de simultaneïtat d'incendis a Catalunya. Els bombers han hagut de treballar amb més de 100 dotacions en 3 focs. Un a Sant Quirze Safaja, que era el que més preocupava, l'altre a Querol, a l'Alt Camp, i el tercer a Rubió, a l'Anoia. Els dos primers estan estabilitzats i el tercer controlat. El foc a Sant Quirze Safaja ha afectat 97 hectàrees de massa forestal, segons l'últim balanç dels agents rurals, però tenia potencial per arrasar-ne 500. D'altra banda, el Partit Socialista guanyaria les eleccions generals i ampliaria l'avantatge sobre el Partit Popular, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, que va fer el seu treball de camp pocs dies després de la sentència que va condemnar l'exministre socialista José Luis Ábalos. Esquerra Republicana pujaria i obtindria el 2,7% d'estimació de vot, mentre que Junts baixaria i es quedaria amb el 0,7%. I a Olot, 13 ferits en una excursió d'un cau per la caiguda d'un arbre damunt un cobert. Una monitora es troba ferida greu i ha hagut de ser traslladada a l'Hospital Trueta i la resta de ferits són a l'Hospital d'Olot. Els esports. L'Argentina de Leo Messi jugarà la gran final de diumenge contra Espanya al Mundial. Durant el partit s'han avançat els anglesos amb un gol del nou extrem del Barça, Anthony Gordon, però després hi ha hagut remuntada de la vigent campiona, que finalment ha aconseguit la victòria per 2-1. Milers d'aficionats han desbordat els carrers de l'Argentina per celebrar la remuntada i la classificació per la gran final de diumenge, que es duu a jugar a les 9 de la nit.
0: Flash Matí, el despertador de Flash FM.

0: Ciu, se pone las Nike. La primera cançó del Cano en sonar a Flash FM, un artista ja molt recorregut a l'escena urbana, evidentment, eh? Les 7:34, pràcticament ja d'aquest dijous, 16 de juliol. Gràcies a aquells i aquelles que us heu llevat. I el primer que heu fet és posar Flash FM, per exemple, a la carretera, eh? Tremendo.
1: T'aixeca, cuides, et rentes les dents i poses el Flash Matí amb Víctor Ortega i Gemma Manzanero. La millor rutina possible.
0: Exacte, aquí volem formar part de la vostra rutina matinal i ser, doncs, el disjockey particular qui us posa la música, saps?
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Es diu ayer la vi, la versió més nova del mític tema Bailando por ahí, del Juan Magán, en aquest cas, amb l'Omar Montes. Som al Flash Matí. Molt bon dia, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: 7:37, exactament, si mireu el vostre rellotge. Jean Ponsa, com estàs? Bon dia, tio.
2: Bon dia, què tal, com esteu, família?
1: Adéu.
0: Escolta, ja anem de parlar de la onada de calor, de la humitat
2: i bueno, i de tot.
1: Sí, ahir em va costar respirar pel carrer amb la humitat.
2: Molt bèstia, molt bèstia, la xafogó que està fent. Sí que és veritat que l'onada de calor ja ha finalitzat.
0: Allà està, eh?
2: Podríem dir que sí, ha durat aquests 3 dies.
1: Vale.
2: I ara doncs, ens queden temperatures encara bastant altes i també molta xafogó, sobretot a punts del litoral i del prelitoral, en el dia d'avui. Avui en un dia marcat per estones amb més sol, amb alguns intervals de núvols. També t'hauràs d'estar plovent a punts de la meitat nord, sobretot al Pirineu de Lleida. I, de fet, aquí, doncs, on plogui, doncs, la humitat també pujarà encara més i la sensació de xafogó serà més intensa.
0: Molt més encara.
2: A la tarda tornarem a tenir encara més núvols i, vaja, en un dia on les temperatures, doncs, això, començaran a afluixar una miqueta respecte a ahir. Ahir van pujar entre 7 i 8 graus a bona part del prelitoral de Barcelona. Temperatures de gairebé 40 graus. Per tant, ahir vam tenir... Sí, sí, la gran suada, podríem dir. Que es comenci a acabar ja d'una vegada això, que estic fins als pebrots ja d'aquest estiu.
0: La suada d'ahir, d'abans d'ahir, del dia anterior...
2: Sí, i de l'últim mes i mig.
0: Clar, tio, és que
2: però
0: no és una cosa aïllada.
2: Però la bona notícia queda un mes i mig d'estiu. Bueno, la bona notícia per mi, perquè odio la calor. Un altre dirà el mateix del fred, però...
1: Ja, ja, ja. Tornar a treballar, també, eh?
0: Bueno, escolta una cosa, Jan, i si mires el cap de setmana, es pot començar a fer algun spoiler o ara m'he colat?
2: Sí, sí que podem fer algun spoiler. Podem comentar que les temperatures aniran cada cop més normalitzades i sembla ser que no s'esperen doncs grans precipitacions en general, com molt algun ruixat a la tarda a punts del Pirineu, però vaja, jo crec que serà un bon cap de setmana sense haver de suar novament de forma totalment exagerada.
0: Molt bé. Ara mateix, per exemple, què marquen alguns termòmetres?
2: Doncs mira, temperatures altes. Anem al poble d'Alfarràs, al Segrià, amb 28 graus i mig, a Torroella de Fluvià, a l'Alt Empordà, 23 graus, a Via i a la Vall d'Aran, 19 graus, i acabem al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. Pont de Suec, per cert, 17 graus.
0: Molt bé, Jan.
2: Que no sec, perquè està plovent ara mateix.
0: Està plovent al Pont de Suert, eh?
2: El Pont d'Humit.
0: Doncs tenen suert, perquè plou. Ai, ai, ai, això també és plou, eh?
2: I a sort, ara mateix, uns 15 graus.
0: Molt bé, Jan, ja està. Gràcies. Fins ara, va.
2: Fins ara, segur.
1: Fins ara.
0: Fins aquí una estona, sí.
3: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
1: Com m'agrada!

0: La Shakira, això es diu Dai Dai, la cançó del Mundial. Què passa, Gemma? Escolta.
1: Passa, Héctor Ortega, com estàs?
0: Ahir et va despertar algun argentí després doncs
1: sí.
0: de la victòria o no?
1: Sí, molts crios cridaven. Jo sabia quan marcava Argentina pels crits que feia la gent.
0: Tota la raó del
1: món. Saps?
0: Estem seguint el Mundial de manera remota, saps?
1: Per la gent del carrer, sí.
0: Des del llit,
1: exacte. No m'he vist ni un partit, la veritat.
0: Aviam, 3:15 de 8 ara mateix hem de parlar una miqueta d'aquest tema, eh?
1: Doncs sí, perquè ja que parlem del Mundial, parlarem d'un eliminat, que és el Haaland. Bueno, què passa amb el Haaland? Doncs que aquesta.
0: Sí.
1: És un tros de tema. Doncs a Llatinoamèrica,
0: sí.
1: molts pares han tingut fills i més de 500 nens es diuen Haaland.
0: No fotis, ja comencem amb aquesta febre de posar sí. els nens als noms d'algú famós.
1: Sí, totalment. I a part, 91 pares li van posar el nen Erling Haaland, que és el nom. I 4 com Erling Braut Haaland.
0: De veritat?
1: O sigui, hi ha uns quants malalts del cap. És que, a veure, jo sóc la dona que té aquest fill
0: ja.
1: i em separo. Em ja, separo.
0: No fa gaire vam parlar d'una parella que li havia posat Messi a una filla.
1: Sí, i també parlant del Haaland, també hi ha molts pares que li han posat Lionel, almenys no Messi, sinó Lionel, que és més maco, i també Neymar.
0: Neymar.
1: El Neymar, vale? Així que, escolta, si algú d'aquí poquet tindrà un fill o una filla, que sapigueu que li podeu posar Haaland.
0: Espera, que he trobat aquest remix i m'agrada més, eh? Mira.
1: Haaland, Haaland. Fondi.
0: Quina bogeria, tio. Hola, bueno, tu, som al Flash Matí, així està el pati, aquest és el panorama. No sé diumenge què passarà, si Espanya guanyarà contra l'Argentina o no, eh?
1: És que m'és bastant igual qui guanyi.
0: Ja, però si haguéssim de fer una porra, tu qui diries?
1: Una porra, jo crec que és l'any d'Espanya, eh?
0: Ah, sí, eh?
1: Jo crec que guanyarà, sí.
0: Sí, boluda,
1: sí,
0: no
1: pot
0: sé.
1: Ser. Pots, tu vas amb Argentina? Tu
0: jo no vaig amb ningú, a mi el futbol me la suda.
1: Ja, totalment. Si guanya Argentina, almenys guanyarà Messi.
0: Jo el que vull és que em deixin dormir a la nit.
1: Jo també vull, sí. Almenys serà diumenge? Serà diumenge.
0: Clar, i dilluns a matina.
1: Oh! Ai.
0: Però va, escolta, això continua, ja sabeu. Flash Matí, ei, de 6 a 11. A Flash FM.
1: Ei, visca Haaland.
0: Ja.
2: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: I del Haaland Remix del Dorayakis.
1: Això
0: Flash Scream 31 fan, vinga, va.
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa com

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash Matí.
2: Hem estat analitzant algunes llistes de cançons de l'estiu d'anys enrere. L'any següent del Tiburón va ser la d'Enrique Iglesias, la de Bailando. Hauríem de parlar del La Rostea d'Intei. Opa!
3: Voy a hacer un corral.
2: Tu te'n recordes d'això, no? Opa!
3: És un tremendo temazo, això.
1: Oi, passa guarrillo.
3: Opa!
2: Jo havia de fer un corral. Són aquelles cançons que envelleixen malament, eh?
4: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
5: D'Inés a Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
2: Repassem l'estat de les carreteres. Ferran Aràndiga, des del RAC, bon dia.
6: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident actiu a l'AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès, doncs que encara provoca 2 quilòmetres d'aturades intermitents en sentit nord. També tenim una avaria activa durant aquesta matinada d'estat a l'altura de Molins de Rei per la P23, que a hores d'ara, en direcció Tarragona, continua deixant el vehicle al voral i provocant poc menys d'un quilòmetre de retencions. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, doncs també comptem amb circulació intensa més enllà del vessant Llobregat al vessant Besòs, amb cues en tot el nord de la Trinitat, que de retruc també afecten a les dues rondes de Barcelona. Al Vallès també destaquem la AP7 amb cues en sentit sud al punt de Montornès i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Gràcies, Ferran.
5: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
7: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
8: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
7: A més, té un 98% de carn.
8: És natural que es noti, oi?
7: Doncs sí, natural.
9: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
10: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major.
4: Andorra. Flash FM 93.8.
11: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
12: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
13: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre, i el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
12: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSAL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
14: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa allò que entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
15: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM. 86-22-88.
16: Departament comercial del grup Flash Andorra.
17: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: apuradas. Degenere, Mike Towers, Benny Blanco, a Flash Efa Ema.
1: ¡Buen día, flasheros!
2: Cada matí, Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
3: Bon dia, Héctor i Gemma!
2: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
1: ¡Adobe! ¡Venga, viva!
2: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flash Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
4: Visca Flash FM!
0: Visca, visca! Gràcies a tothom per triar aquest programa. Ànims, paciència, a la carretera, a la feina. És estiu, va, i de seguida espero que pugueu tenir vacances, eh? Merescudes! Arribarem a les 8 amb aquesta, va, Golden, amunt!

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat. Patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia aquest matí en relació amb la llei d'amnistia, una resolució que serà clau políticament i jurídicament. La sentència no tindrà una afectació immediata sobre els exiliats com Puigdemont, ni tampoc per als condemnats per inhabilitació, però hi podria acabar influint perquè el Tribunal Europeu haurà de decidir si les despeses de l'1 d'octubre són amnistiables. D'altra banda, els bombers de la Generalitat han aconseguit estabilitzar aquest dimecres al vespre un incendi que havia començat a primera hora de la tarda a Sant Quirze Safaja i ha saltat ràpidament la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines. En l'incendi hi han arribat a treballar una quinzena de mitjans aeris i durant la nit més d'una cinquantena de dotacions terrestres dels bombers. I el futur Sant Jordi Club, la sala de concerts anexa al Palau Sant Jordi de Barcelona, es vol convertir en la primera gran sala de l'Estat concebuda des de l'origen per a la música en directe. El projecte, amb un pressupost de 70 milions d'euros, preveu que el nou recinte pugui acollir fins a 9.000 espectadors i s'espera que entri en funcionament l'any 2029. Els esports. L'Argentina de Leo Messi jugarà la gran final de diumenge contra Espanya al Mundial. Durant el partit s'han avançat els anglesos amb un gol del nou extrem del Barça, Anthony Gordon, però després hi ha hagut remuntada de la vigent campiona, que finalment ha aconseguit la victòria per 2-1. Milers d'aficionats han desbordat els carrers de l'Argentina per celebrar la remuntada i la classificació per la gran final de diumenge, que juga a les 9 de la nit.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
3: Escoltes el Megacrack de la setmana.

0: Anna Mena i Lola Índigo. Patitoa és el títol d'aquesta cançó, que és el megacrack de la setmana. Per tant, una de les cançons més rellevants d'aquesta setmana a Flash FM. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, bon dia.
0: 8 i 5 minuts ara mateix. Què tal, com esteu? Gràcies per triar-nos. Paciència.
1: Sí.
0: I ara que tenim aquí l'estiu, aquesta onada de calor, és millor refrescar-se amb una de les ofertes de Mimir.com.
1: Ole! Perquè Mimir és el cercador d'hotels amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món, amb tota la informació i amb preus molt especials, eh? Important, sempre us surt el preu final, així també estalviareu molt de temps. Tenen filtres que faciliten la cerca d'hotels i disposen d'atenció al client telefònic les 24 hores tots els dies de l'any amb gent d'aquí, eh? Un equip d'aquí. Així que amb Mimir sabràs a quin hotel dormiràs al millor preu.
0: Vinga, per qui busqui platja, ambient, tot inclòs sense complicar-se la vida, us portem a la Costa Daurada.
1: Ai!
0: Marxem fins a Salou. Salou està molt bé. Salou allà hi ha de tot, ja sabeu. La platgeta, ambient, plans, coses a fer, PortAventura al costat també, si voleu, sí, sí, Ferrari Land. Bueno, i l'oferta és tremenda, també,
1: Sí. Mira, perquè per allotjar-te et proposem l'hotel H-Top Molinos Park. Un hotel a menys de 500 metres de la platja i molt a prop del centre de Salou, amb piscina exterior, amb jacuzzi, terrassa, chill-out, restaurant a la carta i bufet, club infantil gratuït i animació diària pels grans i petits.
0: Mare oferta, de Déu, oferta, preu.
1: Mare de Déu, doncs mira, aquest juliol pot reservar-hi una habitació doble en règim de pensió completa des de 129 euros la nit.
0: Bé.
1: Si reserves a través de l'app de Mimir, això és important.
0: Molt bé.
1: Sí, sí, i esmorzar, dinar i sopar a Salou a peu de platja, per menys del que penses, Increïble.
0: Vinga, va, entreu a mimir.com, consulteu també l'app, que és on tenim aquesta oferta,
1: sí.
0: I tothom aquest estiu que passa l'ou.
2: Acabem d'escoltar la promoció especial de mimir.com. Ara ja saps en quin hotel dormir. Tu també pots estalviar-te temps i diners amb mimir.com. Descobreix hotels increïbles. Cada dia hi ha ofertes noves d'hotels amb preus negociats especialment per a tu. Dorm al millor preu amb mimir.com.

Figa Flowers al Flash Matí d'aquest dijous. Ara mateix les 8 i gairebé 12 minuts d'aquest 16 de juliol. Som el despertador més musical de tota la ràdio. Gràcies per ser-hi. Això continua ara amb Jay Wheeler, la remescla d'Omar Kurz de Lejitos Remix.

0: Cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
2: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
1: A més, té un 98% de carn.
2: És natural que es noti, oi?
1: Doncs sí, natural.
3: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
10: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
11: Bon dia, doncs a hores d'ara, per què fer-se del trànsit, destaquem trànsit dens a la que General 1 ha vingut a Salou en ambdós sentits a la marxa i a la que General 3 entrarà a Massana en sentit nord. I això és tot d'augment des del Centre Nacional del Trànsit.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Som This is Flash, Flash FM. Flash.
13: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
14: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
15: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
14: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
16: Bon dia, flaixeros!
0: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flaix Matí.
17: Bon dia, Héctor i Gemma!
0: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
16: ¡Adobe! ¡Venga, viva!
0: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flaix Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
18: ¡Visca Flaix FM!
19: Andorra 93.8.
0: Flash FM.
18: Flash.
0: Escoltes el Flash Matí.

0: Quevedo, eh? Aquí ja vam descobrir que eren un parell d'artistes que, a més, són col·legues, eh? Jo pensava que potser no tenien no sé, a mi m'olorava com que no tenien gaire bona relació.
1: No t'enganxen, no t'enganxen.
0: No, per res del món, eh?
1: Bueno, doncs mira, les coses a vegades no són com semblen i potser han tingut algun...
0: Què?
1: Afer.
0: No, què va?
1: Ai, que no ho saps, això. Sortint de festa junts, doncs no alguna coseta potser hi ha hagut.
0: No crec que vagi per aquí, no ho sé. Ja li preguntaré algun dia al Quevedo quan el coneguem.
1: Vinga, fantàstic.
0: Quan anem allà a les Canàries. A veure, amb Gemma Manzanero tenim titulars.
1: Doncs sí, anem a parlar d'una... A veure, coses relacionades amb el Mundial també, però no directament. Perquè hi ha uns lladres...
0: Uns lladres?
1: Que, sí, uns lladres que van intentar entrar de matinada a la casa de Lamine Yamal a Esplugues de Llobregat poc després del partit que va haver-hi entre França i Espanya. Van aprofitar que sabien que el jugador estaria o celebrant-ho o de festa o com fos. I
0: molt
1: van
0: intel·ligent,
1: dir,
0: aquest moviment.
1: Totalment, però clar, la casa del Yamal ha de tenir moltíssima seguretat.
0: Home, i per això segurament no van aconseguir entrar.
1: Exacte,
0: clar.
1: Perquè tenia molt personal allà protegint la casa, que van detectar aquestes dues persones que estaven trepant el mur de la propietat. I els
0: que de fet és la casa que abans era de la Shakira.
1: Exacte. I els Mossos d'Esquadra doncs ara investiguen els fets, ara que tenen les càmeres, poden veure les imatges, etcètera. I aquella mateixa nit també es van produir almenys dos robatoris més a la mateixa urbanització. Clar,
0: fotis.
1: És una urbanització de pasta.
0: Sí, però intentar robar allà també s'han de tenir un parell de pebrots,
1: de
0: tio.
1: Sí, els has de tenir molt ben posats.
0: Clar. Aviam, hi hagi pau, va, per favor.
1: No robeu.
0: Són gairebé 2:15 de 9 i arribarem precisament escoltant Bad Bunny.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea ha donat llum verda a l'acord d'associació entre Andorra, San Marino i la Unió Europea. El següent pas serà ara l'aprovació per part del Consell de la Unió Europea i, si el calendari es compleix, la signatura del text podria tenir lloc al setembre a Brussel·les. El cap de govern, Xavier Espot, ha reiterat que l'acord se sotmetrà a referèndum un cop hagi estat ratificat pel Parlament Europeu, sense esperar la ratificació dels parlaments nacionals. Segons ha indicat, aquest és també el punt de partida de la campanya d'informació i d'explicació sobre el contingut de l'acord. Els grups de l'oposició han coincidit a reclamar que el referèndum sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea se celebri abans de les pròximes eleccions generals previstes per la primavera del 2027. Altres temes. El govern ha aprovat l'ampliació de la quota d'estiu amb 250 noves autoritzacions de treball després que el contingent inicial s'esgotés en poc temps. La mesura respon a les necessitats expressades pels sectors empresarials, però també incorpora criteris per afavorir un creixement sostenible. Com a novetat, cada empresa podrà sol·licitar un màxim de 10 permisos amb l'objectiu de garantir un repartiment més equilibrat. I govern obrirà la setmana vinent un nou concurs per incorporar edificis de lloguer al parc públic d'habitatge. La convocatòria respon a l'interès de diversos propietaris que prefereixen cedir els seus immobles en règim d'arrendament en lloc de vendre'ls. Els contractes previstos tindran una durada mínima de 30 anys i es prioritzaran edificis pràcticament acabats perquè els habitatges puguin posar a disposició de la ciutadania en el menor temps possible. I els habitatges de l'edifici Borda Nova 1 tindran uns lloguers que oscil·laran entre els 523 euros mensuals dels pisos més petits als 1.300 dels de més superfície. Així ho estableix el conveni de cessió entre el govern i l'Institut Nacional de l'Habitatge per gestionar l'immoble com a parc de lloguer assequible. L'edifici disposa de 44 habitatges distribuïts en 9 plantes, a més d'una planta baixa i 6 plantes subterrànies destinades principalment a aparcament.

0: Zombel, impressionant la bona vibració d'aquesta cançó, per engegar els motors d'aquest dijous. Escolteu Flash FM, som al Flash Matí. Bon dia!
1: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Avui, 16 de juliol, ara mateix, les 8:34.

0: Aquesta cançó que escoltàvem doncs, ja fa mesos, amb aquella olor de primavera ja, eh? I ara mira, en ple estiu, plena onada de calor, eh?
1: Totalment, molt benestiu, molt estiuenca.
0: Sí, senyor. El Flash Matí, 2:15 de nou, ara mateix, d'aquest dijous.
2: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: I hem de parlar precisament d'aquesta calor. Jean Ponsa, bon dia.
3: Bon dia, Héctor i Gemma, què tal, com esteu?
1: Hola, hola, bon dia.
0: Jean, ja quan va començar aquesta sonada, la cançó de la Villa, va dir, ui, patirem la calor, ui, sí. La cançó aquesta
3: sí.
0: portarà del pitjor.
3: Del pitjor, i això ens està portant. Però, bueno, la bona notícia és que ja s'ha acabat la onada de calor, vale? Es va acabar ahir, va ser el pic d'aquests 3 dies de màxima calor, i sembla ser doncs, que les temperatures avui doncs, baixaran una miqueta, ja no arribarem als 40 graus, aquesta xifra que s'ha anat repetint durant molts dies d'aquestes últimes 2 setmanes, i avui ens espera doncs, un dia doncs, mireu, amb bastants núvols, estones amb una mica més de sol, ara en queden alguns ruixats a punts de la meitat nord que van marxant direcció cap al Pirineu francès i cap a l'interior de França, que hi poca cosa més. I avui a la tarda tindrem més núvols que ens portaran novament doncs, més xafogó.
0: Ja.
3: La xafogó el que ens comporta és que suem, no?
1: Sí.
3: Bàsicament això, llavors, avui doncs res, un dia doncs, de suar, però amb menys calor.
1: Bueno, de suar, però no però tant.
0: El tema és suar, no? Ara suaves per la calor, ara sues per la xafogó.
3: Clar, és que la calor pot ser seca i molt intensa, però pot ser més humida i suar més. Això la gent que està al litoral i al prelitoral, la gent de Tarragona, Barcelona i Girona, sap del que estic parlant.
0: Ja. Però és que el tema de la calor és una moguda. Ara deia la Paula Montes a l'informatiu que no sé quantes hores perdem de son a la setmana per no poder dormir per la calor.
3: És molt bèstia. I ens anem-nos acostumant, eh?
0: Ja.
3: Anem-nos acostumant perquè
0: això... Ui, catastròfic, Jan!
3: Això serà horrible.
1: A mi catastròfic. Em sembla bé.
0: Aviam, repassem temperatures. Va, no, foc no, eh? Focs no volem.
3: Foc ja no, sisplau. Fai Fugona, Balaguer, la Noguera, 28 graus, a Palafrugell, 26, a Constantí, el Tarragonès, 26 i mig, i a Muia Russa, 24 graus i mig.
0: És que, tio...
1: Ostres.
0: No té res. Un dia hauríem de recollir aquestes petites bromes sense gràcia del Jan que passen...
3: Sense gràcia, això ho dius tu. Tota l'audiència s'està rient des del cotxe.
1: Sí, tot Catalunya s'està rient.
0: Tirant a desapercebut, eh? Escolta, temperatures no. Frase del dia.
3: Ja no sap.
0: La frase del dia, Jan.
3: Va. Qualsevol persona que vagi en contra teva sense escoltar la teva versió dels fets, ja busca una raó per estar en contra teva.
1: Ui,
0: molt enrevessant, això,
1: l'he entès, però està mal escrita perquè es repeteix dues vegades.
3: Bàsicament, que una persona, si va en contra teva sense voler-te escoltar, simplement ja vol anar en contra teva. Per tant, no perdis el temps amb aquesta.
1: Ja, però ho has dit dos cops.
3: Mira, Gemma...
0: No cal tampoc donar-hi tanta volta a aquesta frase del dia. Demà...
3: És molt bona. Demà serà la bomba.
0: La última frase del dia de la setmana. Ai, de la setmana, de la temporada.
3: Bueno, la temporada que ve, en principi, torno. Hem d'acabar de parlar amb la
1: Gemma
3: i l'Héctor.
1: Ja veurem,
3: i el nostre cap de programes. I veure si renovem aquesta secció.
0: Puc tirar allà el patrocini.
3: Va, dale, va.
0: El senyor Nissan.
4: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
5: Sona bé.
4: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
5: Sona el nou Micra.
4: I el 0% TAE.
5: Sona que estreno Nissan.
4: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Li preguntarem a l'audiència, Jan, si volen renovació o no. Què et sembla?
3: Vale, perfecte. Vinga. Jo crec que tothom dirà que sí, però vinga, va, intentem-ho.
0: Què n'opines? Ja ho farem, ja. Ai, va, ai. Això continua. Camins, somnis, promeses, el Flash Matí d'aquest dijous. Tots dormim.

0: Un temazo del reggaeton, Remember, de fa, amb la tonteria, 7 temporades, eh? Es diu ràpid això. Ozuna, amb molta penya, amb el J Balvin, amb el Daddy Yankee, amb la Noel i el Farruko. Baila, baila, baila, remix. El Flash FM, el Flash Matí d'aquest dijous, 16 de juliol. Què tal, com esteu?
1: Los reyes los bilbolaites.
2: I a tu t'agrada la benzina?
3: La gasolina.
4: Flash.
2: Flash Matí, el combustible que necessites.
0: Passen 2 minuts de 3:15. Què millor que fer sonar una miqueta aquí de Muchacha. Un dels temazos d'aquest estiu. Sens dubte, eh? Aïssa, RVFV i Kremli al Flash Matí de Flash FM. Som-hi!

0: cada matí de 6 a 11 a Flash FM.
1: Barcelona, el mar i la millor música electrònica. Els dies 7, 8 i 9 d'agost el Parc del Fòrum es transforma en el Branch Electronic Festival. 3 dies a l'aire lliure davant del Mediterrani. Amb artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única. I a Flash FM et volem portar a viure-ho. Aquesta setmana els diferents programes de Flash FM regalem entrades dobles pel Branch Electronic Festival. Estigues atent perquè cada programa t'explicarà com pots aconseguir-les. Branch Electronic Festival. Flash FM, emissora oficial.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
4: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Andorra. Flash FM 93.8.
6: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
7: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
8: Les millors braves d'Andorra?
9: No vagis al Barra Mars.
8: Un bon bacallà al pil-pil.
9: No el demanis al Barra Mars.
8: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
9: Oblida tant del Barra Mars.
8: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
10: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
8: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
1: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
11: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
1: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
0: Connecta't amb nosaltres. Flash FM. Escoltes el Flash Matí.
12: Si no se acuerda, no paso, ese es su lema. Tras una botella paro con la pena. Su amiguita pa' todos lados la acompaña. Hace tiempo que...

És el Quevedo. Quevedo, però quan encara estava tancat a una habitació amb els seus col·legotes de tota la vida allà de les Canàries fent música i ja començava a despuntar una mica, eh? Amb la Pantero, la Pantera Josef i companyia, Cayó la Noche. És el Flash Matí, aquest programa, eh? Ja sabeu, de 6 a 11, cada dia. Gràcies per ser-hi, amunt.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia aquest matí en relació amb la llei d'amnistia, una resolució que serà clau políticament i jurídicament. La sentència no tindrà una afectació immediata sobre els exiliats com Puigdemont, ni tampoc per als condemnats per inhabilitació, però hi podria acabar influint perquè el Tribunal Europeu haurà de decidir si les despeses de l'1 d'octubre són amnistiables. D'altra banda, els bombers de la Generalitat han aconseguit estabilitzar aquest dimecres al vespre un incendi que havia començat a primera hora de la tarda a Sant Quirze Safaja i ha saltat ràpidament la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines. En l'incendi hi han anat a treballar una quinzena de mitjans aeris i durant la nit més d'una cinquantena de dotacions terrestres dels bombers. I al futur Sant Jordi Club, la sala de concerts anexa al Palau Sant Jordi de Barcelona, es vol convertir en la primera gran sala de l'Estat concebuda des de l'origen per a la música en directe. El projecte, amb un pressupost de 70 milions d'euros, preveu que el nou recinte pugui acollir fins a 9.000 espectadors i s'espera que entri en funcionament l'any 2029. Els esports. L'Argentina de Leo Messi jugarà la gran final de diumenge contra Espanya al Mundial. Durant el partit s'han avançat els anglesos amb un gol del nou extrem del Barça, Anthony Gordon, però després hi ha hagut una remuntada de la vigent campiona que finalment ha aconseguit la victòria per 2-1. Milers d'aficionats han desbordat els carrers de l'Argentina per celebrar la remuntada i la classificació per la gran final de diumenge, que es jugarà a les 9 de la nit.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Preciosa, la del Quevedo amb Elvis Crespo, el número 1 d'aquesta setmana a Flash FM. Així engeguem aquesta nova hora de ritme. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Què passa? Som al Flash matí, eh?
1: Sí, sí.
0: Mira, tant de bo poder anar a la Graciosa, perquè és una illa, per si no ho sabíeu, eh?
1: Segur que s'està superbé, tio.
0: Segur que si deu estar... Deu fer una calor allà que t'hi cagues, eh? Per això a la Graciosa, t'ho dic,
1: eh? Estrany que no ens les ensenyin al col·le, aquesta illa.
0: Perquè és que, vull dir, ara estàvem investigant, he obert el Google Maps, la Graciosa està per sobre de Lanzarote.
1: Veus? Vale.
0: És petitona, eh?
1: Sí, és molt pequeny.
0: Ui, encara hi ha una més amunt que es diu Isla de Alegranza.
1: És cert, és més petita, però com s'hi arriba allà?
0: Ojo, no faci, no acabem de trobar el secret aquí de la, wow, de la primera cançó del Quevedo.
1: Com has dit que es diu?
0: Ah, Isla de Alegranza.
1: Isla de Alegranza.
0: Alegranza. Hosti, ojo, eh? Ojo. Sí. Ahí tiene una otra patitona también aquí, Isla de Montaña Clara. Montaña,
1: bueno,
0: Clara,
1: hostia,
0: estem aprenent una cosa de geografia tremenda, eh?
1: Estem donant moltes idees al Quevedo.
0: Hauries d'anar a Lanzarote, eh? I d'aquí pujar a Graciosa. Vaig a buscar un vol a Lanzarote, espera. Quan vols anar a Lanzarote, Gemma?
1: Doncs mira, la setmana que ve mateix.
0: Setmana que ve, hòstia, no.
1: Per què no?
0: Està fotut el tema, està en vermell, Skyscanner.
1: Això vol dir que està a 200 euros.
0: Anem a fer com un sube-baja, a veure, del 25 al 27, aplica, adulto, 2, aplica.
1: Ens n'anem junts.
0: Cerca, espera, eh?
1: Sí, sí, jo m'espero, tranquil. Però per anar a Lanzarote o a la Graciosa?
0: Bueno, si te'n vas a Lanzarote pots anar per 200 euros, no està mal, eh?
1: Anar i tornar.
0: No, bueno, només anar.
1: Ah, només...
0: Ostres, però clar, llavors és carot, si vols no tornis, saps? Vull dir, pots quedar-te allà amb el Quevedo i ja està.
1: Uf.
0: Però pensava que estaria més car, eh?
1: No, no, està molt car.
0: Però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, és veritat.
1: Ah, per 200 pavos me'n vaig a...
0: Ja.
1: Un altre lloc.
0: Bueno, doncs amb la Graciosa engeguem una nova hora.
1: Vinga, mala vida.
0: Flash matí a Flash FM. Anem per feina, va, no estem aquí per tonteries.

0: Emilia Tini a Flash FM i el petonet. No falla el petonet final, l'original.
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Efectivament, escolteu, Flash FM, som el Flash Matí. Tenim molta més música per aquest dijous 16 de juliol. Ara mateix les 9:12. Sona Bad Bunny, sona Baile Inolvidable.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Arriben les segones rebaixes a la col·lecció de bany al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte. Tenim tot el que necessites per gaudir d'un estiu inoblidable. Biquinis, banyadors i en una gran varietat de marques. Les segones rebaixes a la col·lecció de bany al Corte Inglés. Fins al 22 de juliol a la botiga web i app.
3: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
4: Arriben els dies Sensiva de Conforama, la millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara Sensiva. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
5: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
0: Andorra, Flash FM 93.8.
6: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
7: Bon dia, doncs a hores d'ara, per què fer-se del trànsit, destaquem trànsit dens a la que General 1, Avinguda Salou, anant dos sentits a la marxa, i a la que General 3, entre la Massana en sentit nord. I això és tot d'augment des del Centre Nacional del Trànsit.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash!
9: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
10: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
9: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
10: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
9: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
11: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
12: Dijous 23 de juliol, l'estiu continua amb més música i més ambient a Anyós Park. Seguim les pool parties amb Vigi Digi, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10, Sunset, DJs i moltes ganes de passar-ho bé.
11: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
13: Som únics. El ritme el marca Flash FM. Andorra. 93.8 FM.
0: Escoltes el Flash Matí.

0: La cançó del Quevedo amb la nova línia des del Baifo, des del nou àlbum, el darrer àlbum del tio aquest a les Canàries, eh? Evidentment, podríem fer precisament una ràdio Quevedo i ningú ho notaria, eh?
1: Vale. Sí, sí, literal. Vale.
0: Avui és flash matí, eh? Ara mateix, dijous 16 de juliol, 9:26. Estem regalant avui entrades perquè aneu al Brands Electronic Festival. Yeah. Guapíssim, aquest festival d'electrònica que tindrà lloc a l'agost. Al Flash Matí tenim entrades perquè hi aneu el primer dels 3 dies, el divendres 7, al Parc del Fòrum de Barcelona.
2: Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-060513 i digueu-nos quina norma absurda posaríeu a les platges.
0: Sí, sí, llegim alguna perquè té tela la cosa, eh? Per aquí diuen, bon dia, diu, jo prohibiria a la gente amargada en la playa. Olo.
2: Hola.
0: Diu que solo haya buen ambiente y positividad. Clar que sí, home, tens tota la raó del món, eh?
2: Em sembla bé.
0: Diuen també, per exemple, bon dia, Flash, la norma que ficaria jo seria que sigués obligatori entrar a l'aigua caminant de costat com un cranc.
2: Ah,
0: d'acord. Diu, ah, espera, espera. Diu, qui no ho faci haurà de fer una volta a la platja imitant una gavina.
2: Què s'ha fumat, aquesta persona?
0: No sé, però passa'm una mica, eh? Passa'm
2: jo posaria que no posessin la música tota hòstia.
0: Ja, és veritat aquesta.
2: Perquè jo no vull escoltar la teva música, tio.
0: Posa't auriculars, tio, deixa'm en pau. Tota la raó del món, tota la raó del món, eh?
2: I tant, i tant.
0: O, bueno, o que si al final, jo què sé, algú fuma o menja allà, pues que després no es quedi tot allà,
2: ai,
0: la brutícia,
2: sí.
0: Tio.
2: O que almenys posi la tovallola a uns 4 metres lluny de mi, tio.
0: Sí, també distància, eh? Una mica
2: distància. Sí, d'espai vital.
0: Exacte. Participeu, 628-060513. Entrades dobles pel Brands Electronic Festival. Alguna norma que posaríeu vosaltres a la platja? Vinga.
2: Vinga.
0: Camí a 2:15, sona Batial, sona Dame. Bon dijous.
2: Bon dia.

0: A jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. El Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea ha donat llum verda a l'acord d'associació entre Andorra, San Marino i la Unió Europea. El següent pas serà ara l'aprovació per part del Consell de la Unió Europea i, si el calendari es compleix, la signatura del text podria tenir lloc al setembre a Brussel·les. El cap de govern, Xavier Espot, ha reiterat que l'acord se sotmetrà a referèndum un cop hagi estat ratificat pel Parlament Europeu, sense esperar la ratificació dels parlaments nacionals. Segons ha indicat, aquest és també el punt de partida de la campanya d'informació i d'explicació sobre el contingut de l'acord. Els grups de l'oposició han coincidit a reclamar que el referèndum sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea se celebri abans de les pròximes eleccions generals previstes per la primavera del 2027. Altres temes. El govern ha aprovat l'ampliació de la quota d'estiu amb 250 noves autoritzacions de treball després que el contingent inicial s'esgotés en poc temps. La mesura respon a les necessitats expressades pels sectors empresarials, però també incorpora criteris per afavorir un creixement sostenible. Com a novetat, cada empresa podrà sol·licitar un màxim de 10 permisos amb l'objectiu de garantir un repartiment més equilibrat. I govern obrirà la setmana vinent un nou concurs per incorporar edificis de lloguer al parc públic d'habitatge. La convocatòria respon a l'interès de diversos propietaris que prefereixen cedir els seus immobles en règim d'arrendament en lloc de vendre'ls. Els contractes previstos tindran una durada mínima de 30 anys i es prioritzaran edificis pràcticament acabats perquè els habitatges puguin posar a disposició de la ciutadania en el menor temps possible. I els habitatges de l'edifici Borda Nova 1 tindran uns lloguers que oscil·laran entre els 523 euros mensuals dels pisos més petits als 1.300 dels de més superfície. Així ho estableix el conveni de cessió entre el govern i l'Institut Nacional de l'Habitatge per gestionar l'immoble com a parc de lloguer assequible. L'edifici disposa de 44 habitatges distribuïts en 9 plantes, a més d'una planta baixa i 6 plantes subterrànies destinades principalment a aparcament.

0: des de Barranquilla, igual que la Shakira, eh? BL, en aquest cas, és el creador d'aquesta cançó anomenada Mi Refe, al costat de la producció de Obi on the Drums. Passen 4 minuts ara mateix de 9:45. Molt bon dia.
1: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Som-hi.

0: l'Abad Gyal. Ella mateixa va dir que tenia moltes ganes, que volia participar en una producció amb el Chencho Corleone, que és el, doncs, l'artista, un dels dos artistes, aquella formació mítica Plan B, eren Chencho i Maldi. Doncs Chencho després ja va fer la seva carrera en solitari, eh?
1: Sí.
0: I Abad Gyal va dir obertament que volia participar amb ell.
1: Doncs mira.
0: I mira, i ho va fer, ho va aconseguir.
1: Ja està, els somnis complits.
0: Choque, inclosa a l'àlbum Màscara de l'Abad Gyal. Mira, ja s'hem fet una classe aquí, una classe de música, eh?
1: És que clar, com ens ensenyes, eh?
0: Per favor, així sabeu més coses. Jean Ponsa, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Hola, tio.
0: Explica'ns alguna cosa del temps que no sapiguem. Això és molt complicat, perquè amb la xafó i la calor ja ho tenim tot fet.
2: És el dia de la marmota. Bueno, ara, com a última hora, et puc dir que ja hem arribat als primers 30 graus. El poble de Canelles, al Garraf, amb 30,1 graus. Per tant, avui la sensació de xafogó a tot el litoral i el prelitoral és molt intensa.
0: Ja, ja.
2: Deu que ens espera una jornada acompanyada amb sol i estones amb més núvols que porten aquesta xafogó. Ara mateix encara tenim alguns ruixats a punts de la meitat nord de Catalunya que aniran viatjant ràpidament cap al país veí, és a dir, França. I poca cosa més, aquí on plogui doncs refrescarà una miqueta més i plourà amb fang perquè tindrem fang.
0: Bueno, tenim la pols en suspensió aquesta.
2: Sí,
1: sí.
2: Ja va menys, però encara està aquí amb nosaltres.
0: Hosti, nen, quin pack, eh? Entre la pols en suspensió, la xafogó, la suor de cada nit.
2: Total.
0: I allò ja és un drama, eh?
2: Deixa'm dir una bona notícia a tota l'audiència, que és que sembla ser que les temperatures es començaran a normalitzar lentament.
0: Sí, eh?
2: Les temperatures de les últimes setmanes i els últims dies no han estat normals, vale? Que aquest...
0: No cal que ho juris, eh?
2: Sisplau, gent, no, això no és normal, vale? Ja tornarem a tenir un estiu sense haver de suar 43 graus al Vallès Occidental.
1: A partir de quan?
2: A partir dels propers 2-3 dies. Deixa una mica de temps, sisplau, per arreglar-ho.
0: Deixa-ho així una miqueta obert i demà
1: acabem de... La calor t'altera, Jan.
2: Bájame dos, Gemma.
1: No sé.
0: Li està...
2: Gemeta.
0: Cremant aquí les neurones. Escolta, Jan, a terra, repassem temperatures d'ara mateix, va.
2: Vinga, va. A Tírvia, 17 graus. A Canelles, com hem dit, ja 30. A Castelldaro, 28.
1: Poc a poc, poc a poc.
2: 29, que s'acaba la música. El guai del Segrià, 28, i ja està, no?
0: Ja està, suficient. Ja està.
2: Suficient, fa calor, ja està, no passa res.
0: Ja el coneixeu, té moments com de dispersar-se i de cop tornes, saps?
1: Les neurones fregides.
0: És un tio així com raro, el Jan.
2: Bueno, va.
0: Simpàtic, però... Simpàtic.
2: Fins demà.
0: Jan, fins demà.
1: Adéu.
2: Llometa.
0: Vinga, Cris MJ. Som al Flash Matí, ja ho sabeu. Dijous en marxa, una noche en Medellín.

0: Aquesta és el so d'Aïssa, RVFV, Kremli, al Flash Matí de Flash FM. Molt bon dia a tothom, Gemma de Wey.
1: Héctor Ortega, bon dia.
0: Bueno, estem més a prop del cap de setmana i aquest muchacha és una de les cançons que més sonen a les festes Flash FM aquests dies.
1: Doncs sí.
0: És el típic tema de boti-boti de tota la penya, quan la punxem, ja t'ho dic. T'ho puc assegurar,
1: sí, sí, sí, m'ho crec.
0: Muchacha. Bueno, i què passa? Doncs que aquest cap de setmana tenim jaleo, també. Demà divendres comença el cap de setmana i ho farem, doncs, a quart per la festa major, segon cap de setmana de la festa major de quart, que ja m'han dit que està sent molt guapo.
1: Sí, sí, déu-n'hi-do.
0: Doncs demà el Flash on Tour aterra de nou a la plaça de les Terrisseres. Sergi Domena, Jaume Riu i que us parla l'Héctor Ortega amb totes les samarretes del planeta.
1: Oh.
0: Aterrarem demà a la festa major de quart, Flash on Tour, plaça de les Terrisseres.
1: Allà hi serem.
0: I dissabte...
1: Què?
0: Farem doblete, dissabte ens dividim, perquè, clar, no podem arribar... Bueno, sí, arribem a tot, però no podem anar a tots llocs.
1: Faltaria més.
0: Per tant, la festa començarà a Empúria Brava, dissabte 18, per les festes del Carme. Tornem a Empúria Brava, la nostra cita anual.
1: Bravo.
0: Amb tota la gent de la Costa Brava, de l'Empordà, Empúria Brava, Flash on Tour, aquest dissabte, festes del Carme. Miquel González, Jaume Riu, i qui us parla, l'Héctor Ortega, i en Domena es queda per Solsona, eh?
1: Ai, que bé.
0: Dissabte, cap de setmana jove de Solsona, en Domena us espera a altes hores de la matinada. Ah, la sala polivalent.
1: M'encanta.
0: Solsona, solsonès.
1: Està molt xula.
0: Escolta, poca broma, perquè aquest és un dels caps de setmana del juliol. Si voleu saber-ne una miqueta, doncs, més i com acabarà el mes de juliol pel que fa a les festes Flash FM, podeu entrar a la nostra pàgina web, a flashfm.cat. Allà teniu l'apartat Agenda per no perdre's ni una.
1: Vinga. Anirem a l'agenda de Flash FM.
0: Exacte.
2: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
1: Com m'agrada!
0: Ara arriba Farruko. El mateix del Pepas, el tenim ben acompanyat, en aquest cas amb Gracie i amb Steve Aoki. Això es diu Ja pa què, som-hi.
1: Bon dia!

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
2: Ja tens el val escolar de 70 euros?
3: 70? Vols dir 60, oi?
2: No, no, en Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
4: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull, la medicina més global.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
6: Andorra. Flash FM 93.8.
7: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
8: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
7: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
9: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
10: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
9: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
10: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
9: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
11: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
12: Flash FM. Andorra 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM. Andorra 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no ens segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
0: Escoltes el Flash Matí.

0: Aquesta cançó va assolir el rècord de ser 4 setmanes consecutives al número 1 de Flash FM i no gaires cançons a la història d'aquesta emissora ho han aconseguit. Bad Bunny amb Jayco, el Ducky T, l'any 2020.
1: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: Del Flash Matí i d'aquells i aquelles que matineu i us poseu aquest programa cada matí. Bravo, gràcies per ser-hi. Fins les 11 a l'altra banda, aixecant el país. Aquells i aquelles que esteu a la carretera o que esteu a la feina o simplement a casa, escolta. Volums amunt, sona mora, Zetangana, droga.

0: realitate.
1: Flash FM, flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 10. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia aquest matí en relació amb la llei d'amnistia, una resolució que serà clau políticament i jurídicament. La sentència no tindrà una afectació immediata sobre els exiliats com Puigdemont, ni tampoc per als condemnats per inhabilitació, però hi podria acabar influint perquè el Tribunal Europeu haurà de decidir si les despeses de l'1 d'octubre són amnistiables. D'altra banda, els bombers de la Generalitat han aconseguit estabilitzar aquest dimecres al vespre un incendi que havia començat a primera hora de la tarda a Sant Quirze Safaja i ha saltat ràpidament la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines. En l'incendi hi han arribat a treballar una quinzena de mitjans aeris i durant la nit més d'una cinquantena de dotacions terrestres dels bombers. I al futur Sant Jordi Club, la sala de concerts anexa al Palau Sant Jordi de Barcelona es vol convertir en la primera gran sala de l'Estat concebuda des de l'origen per a la música en directe. El projecte, amb un pressupost de 70 milions d'euros, preveu que el nou recinte pugui acollir fins a 9.000 espectadors i s'espera que entri en funcionament l'any 2029. Els esports. L'Argentina de Leo Messi jugarà la gran final de diumenge contra Espanya al Mundial. Durant el partit s'han avançat els anglesos amb un gol del nou extrem del Barça, Anthony Gordon, però després hi ha hagut remuntada de la vigent campiona, que finalment ha aconseguit la victòria per 2-1. Milers d'aficionats han desbordat els carrers de l'Argentina per celebrar la remuntada i la classificació per la gran final de diumenge, que jugarà a les 9 de la nit.
1: Sona el Mega Crack. Flash FM.
3: La que manda.

0: Llevo patito a Ana Mena i Lola Índigo. Farà molt de mal aquest estiu amb aquesta cançó, ja veuràs. L'escoltareu a tot arreu. I bueno, sense anar més lluny, doncs és el mega crack de la setmana a Flash FM. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Què passa, penya? 10 i 5 minuts ara mateix. Ana Mena, som al Flash Matí, el despertador més musical de tota la ràdio. Tenim tot el ritme necessari, doncs cada dia de 6 a 11 per a vosaltres, pels que matineu i també pels que voleu una mica d'actualitat, Gemma, d'avui, fot-li.
1: Mira, parlarem del Mendel Uminer, d'acord?
0: Del què?
1: És un noi, Mendel, ah, que vale. Es diu Mendel, que és un veí de 31 anys que viu a Nova York, d'acord? I què passa amb aquest noi? Doncs que ell és un fan afèrrim dels llibres, de la lectura, d'investigar, de llegir, de tot això.
0: Molt bé.
1: I acumulava al seu pis més de 10.000
0: llibres. 10.000
1: llibres,
0: 10.000, eh? Ja tenia espai per fotre'ls allà tots.
1: De fet, dormia al terra amb un matalàs rodejat de llibres. Sí.
0: Collons.
1: Que entre tots pesaven entre 10 i... Bueno, entre 3 i 10 tones. Moltíssim, d'acord? I què ha passat? Doncs que el llogater se n'ha adonat
0: ja.
1: I el vol desnonar. L'ha fotut fora.
0: Però això és com qui té el síndrome de Diògenes, no? Una
1: sí,
0: miqueta, o sigui...
1: Sí, però ell s'excusa dient que això no és que sigui síndrome de Diògenes, sinó que realment són llibres que ell valora, que vol tenir a la seva vida, que els pot llegir, i
0: home,
1: ja
0: sí.
1: Està.
0: Sí, guai, ok, perfecte, et crec, però home, tants ja. Llibres és que potser no te'ls acabaràs
1: exacte.
0: De llegir mai.
1: El...
0: Vull dir, no tenir llit, haver de dormir al terra per tenir els llibres, a mi perdonen, però sí que té una cosa sí. Allà de no sé...
1: Potser has de llogar un traster o alguna cosa així. De fet, el propietari deia que això era un excés de pes i un perill perquè no es cremi el pis, pel foc.
0: Això és cert, és veritat,
1: saps?
0: Cuidado.
1: Clar, és que si es crema aquella casa, té una petita espurna i crema tot.
0: Pot ser un
1: eh?
0: Problema, sí.
1: Però bueno, escolta, no sabem com acabarà la cosa, suposo que sí. Si el propietari ha posat l'ordre,
0: no, ja.
1: S'haurà d'anar al carrer.
0: O haurà de fer aquí un Wallapop a correcuita.
1: Un Wallapop de llibres. Sí,
0: un
1: sí,
0: mil
1: sí,
0: anuncios
1: sí.
0: De llibres i sí. Intentar doncs, desfer-se'n d'uns
1: sí,
0: quants, no?
1: Ell era bon inquilí, pagava tot sempre puntual.
0: Ai, com està el pati.
1: Sempre pagava.
0: Sempre saludava, no? Bueno, va, escolta, posem en marxa aquesta cinquena i última hora del Flash Matí d'aquest dijous. Daddy Yankee és ara la cabra que sona, evidentment, amb aquesta que coneixeu de sobres, La Despedida. Bon dia!
1: Bon dia!

0: Es diu així, eh? Una na más. Mike Towers a Flash FM. Una na más. Mike Towers, cap de cartell del Mediterrània Festival. Recordeu que el dissabte 1 d'agost el tindreu actuant a l'escenari Vibra del Mediterrània Festival.
1: Amb la música no s'hi juga. Flash Matí.
0: Efectivament. Aquí això ens ho prenem ben en sèrio, eh? Volem despertar el país a cop de ritme i ara Mugell, Moving to the Sun.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Barcelona, el mar i la millor música electrònica. Els dies 7, 8 i 9 d'agost el Parc del Fòrum es transforma amb el Branch Electronic Festival. 3 dies a l'aire lliure davant del Mediterrani. Amb artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única. I a Flash FM et volem portar a viure-ho. Aquesta setmana els diferents programes de Flash FM regalem entrades dobles pel Branch Electronic Festival. Estigues atent perquè cada programa t'explicarà com pots aconseguir-les. Branch Electronic Festival. Flash FM, emissora oficial.
2: Ja tens el val escolar de 70 euros?
3: 70? Vols dir 60, oi?
2: No, no, amb Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
8: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
9: El 25 i 26 de juliol torna una de les proves més veteranes del calendari de trail. Torna el Mountain Festival com a patrosa by Emon. Recorreguts de 36, 24 i 19 quilòmetres i també la vertical. I un munt d'activitats de muntanya pensades per a tota la família. Inscriu-te ara a skyracecomapadrosa.com. La prova que et porta al sostre d'Andorra. Organitzat per Oci and Esport.

0: Es diu 2AM, és el Sebastián Yatra i la Batial al Flash Matí d'aquest dijous. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, bon dia.
0: Bueno, ha arribat el moment d'obrir línies del telèfon de directe perquè encara no hem regalat avui la, literalment, penúltima samarreta de la temporada. La penúltima, eh?
1: Que fort.
0: La penúltima.
1: Uau.
0: Si la voleu, truqueu de seguida, ja sabeu.
1: El 93-545-68-68.
0: 93-545-68-68. Estem a punt d'obrir línies.
1: Sí, d'aquí a poc.
0: Perquè pugueu endur-vos la penúltima samarreta.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Tant per la mañana café, per la tarde ron. Otra

0: Watch Out For This, Boomayer. Són els Major Lazer amb una cançó de l'any 2013 que avui recuperem de nou al Flash Matí d'aquest dijous 16 de juliol del 26. Un minut per sobre de 2:15. Bon dia a tothom, eh?
1: Hello, bon dia, què tal?
0: Escolta, això ho fem cada dia aquí al programa. Regalem una samarreta, via trucant. Una samarreta del Flash Matí. Una versió exclusiva de la nostra samarreta que tenia una, bueno, un número concret d'edicions, d'acord?
1: Exacte, literalment, era d'unitats. Limitada.
0: Limitadíssima. I vam calcular, vam dir, vale, si la temporada té tants programes, són tantes samarretes, més alguna extra per, diguem, si algun vol, o, bueno, en fi. La cosa és, ara mateix en queden tres.
1: Ostres.
0: Una avui. Una demà
1: I
0: una a través de l'Instagram del Flash Matí.
1: Que teniu disponible, el perfil.
0: @ Flash Matí. Però aquesta que regalarem ara és la penúltima pel que fa al programa. Per tant, truqueu ara, va.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Però jo vull autèntics fans d'aquesta samarreta, d'acord? Autèntics fans de la samarreta del Flash Matí.
1: Us l'heu de guanyar.
0: Hola.
3: Hola, bon dia.
1: Hola.
0: Hola, bon dia. Com et dius?
3: Pere.
0: Pere, què diu la samarreta del Flash Matí? Què hi posa?
3: Por la mañana café, por la tarde rom.
1: Sí, senyor. Sí,
0: Pere,
1: senyor.
0: Pere, t'emportes tu la samarreta, la penúltima de la temporada. Pere, que guai.
3: Gràcies.
1: Que bé.
0: Quina il·lusió, tio.
3: Molt
0: bé. Bé, m'agrada, Pere, m'agrada. Des d'on truques tu?
3: De Piera.
0: Piera, Pere de Piera. Que guai, tio. Enhorabona, xaval.
3: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Tu què, les vacances? Estan a prop ja o no?
3: Sí, el 1 d'agost.
0: Ah, bueno, ja està, queda poc. A què et dediques tu, Pere? A què treballes?
3: Tengo una imprenta.
0: Ah, molt bé, eh?
1: Ai, fantàstic.
0: Impressionant, millor dit, saps?
1: Ostres, tu!
0: Pere, bueno, riu per compromís, saps?
1: Pobre, l'has fet riure
0: per compromís. Riu per compromís, no. Clar. Escolta, Pere, t'enviem una forta abraçada. Gràcies per escoltar el programa, gràcies per trucar la samarreta, la penúltima és teva. A tu sempre, no pensis, espera.
3: Vale, moltes gràcies.
1: Adéu,
0: fins ara.
3: Digues,
0: ja està, escolta, ja queda, què? Una.
1: Una.
0: Queda una samarreta, demà regalarem la última samarreta por la mañana café, por la tarde ron. Ara Ugel, Jamaican, bam, bam.

Ai! Però què passarà diumenge, eh? Heu fet ja la porra amb els col·legues o què? Espero que sí. Let's go! Escolteu el Flash Matí de Flash FM, edició dijous. Canviem de registre. Pugem una miqueta les revolucions, va!

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
3: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Arriben les segones rebaixes a la col·lecció de bany al Corte Inglés, amb fins a un 40% de descompte. Tenim tot el que necessites per gaudir d'un estiu inoblidable. Biquinis, banyadors i en una gran varietat de marques. La segona

L'original era del Jay Wheeler en solitari i poc després l'Omar Kurz, el porto-riqueny del Coco i del Que vas a hacer hoy, li va fer aquesta meravellosa remescla que ha arribat a ser ja de les més escoltades a tot el país, eh? De Lejitos Remix a la recta final d'aquest Flash Matí de dijous. Ja sabeu, el despertador més musical de tota la ràdio, ara amb el Rels B. Tu vas sin.

0: Va ser la primera proposta del Bennett en sonar aquí a Flash FM, el Boisseton Chemin. Jo no sé com es diu això, Gemma.
1: Boisseton Chemin, això l'Armand que fa francès.
0: Saps què ha fet de francès? L'Armand, exacte, ens ho acaba d'explicar. Armand Maravalla, bon dia.
2: Boisseton Chemin.
0: Buah, nen.
1: Ostres, tu.
2: Crec. El B2 el vaig fer fa ja un any i mig i
0: B2 de francès, tio.
2: S'està rovellant, sí.
0: I què diu la cançó?
2: Això sí que no ho sé.
1: Jo no pot dir.
0: Quin B2 tens,
2: no, no ho sé, és que van molt ràpid. El listening que jo vaig fer anava molt més lent, la veritat.
0: Era més fàcil, no? Sí. Bueno, vale. Sí. Escolta, tanquem el Flash Matí amb una dada curiosa, lloro. Heu de saber, Armand, prepara't la bona nota, per favor,
2: Bueno, no ho sé, sento.
0: Tu que tens una caixa toràcica tremenda i la teva veu és supergreu,
2: aviam, sisplau, quan vols, la dada.
0: El teu cap encara sona més greu a causa de les, de que les ones sonores viatgen a través dels teus ossos, els del crani, fins a les teves oïdes. A tu et sembla més greu que a la resta.
1: És al revés.
0: Que no.
1: De l'oïda passa el cervell, el so.
0: Bueno, que em vinc a referir, que tu quan parles t'escoltes més greu que si t'escoltes una gravació.
1: Ah, vale, t'ha fet la pilota, Armand, perquè li pugis nota.
2: I tot i així...
0: No. Tot i així, que Armand, va, tio.
1: Aquesta és la teva última...
0: Acabes de dir un 6.
2: Un 6.
1: Un 6.
2: No m'ha impressionat tant.
0: Un cutre 6, tio.
1: Jo crec que t'ha posat molt bona nota.
0: Un trist.
2: Em sap greu, Héctor.
0: 6.
1: Home, és que ha estat una miqueta estrambòlica,
2: Sí, així que estic greu i sono més greu o menys greu?
0: El teu cap més greu.
2: Vale.
1: Imagina't.
0: Sí. Bueno, sí, literalment ha estat la penúltima dada perquè demà
1: és l'últim
0: programa de la temporada.
1: Veurem què fem amb la dada,
0: Demà passarem llista des de les 6 del matí. No hi falteu, adéu-siau, va!
1: Adéu!
3: Flash FM. Són les 11.

0: L'Héctor, vaja, ell no té la veu tan greu com es pensa que la té. Dins del cap és més greu que el que nosaltres rebem a les seves cançons. A mi em passa una mica el mateix, també, com a persona amb la veu greu. Doncs, bueno, en qualsevol cas, és la que ens han donat. Tampoc l'hem triada, la nostra veu. Quina bona veu, la del Quevedo. Al costat d'Elvis Crespo, per realitzar, per fer aquesta cançoneta, La Graciosa, que segueix sent el nostre número 1 de l'emissora del Calibre 45. Què tal, família? Què tal? Bon dia! This is Flash FM. Vinga, va, que hem començat nova hora. Deixem enrere ja el Flash Matí, que s'hi han posat a les 6. L'Héctor i la Gemma ja van desfilant. I em quedo jo amb vosaltres. Avui venia una mica atropellat. Em fa falta una bona dosi de ritme. Per tant, animar-vos a vosaltres i també a mi mateix, va bé?
1: Vinga. Directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Anem a animar-nos tots plegats, que és dijous ja. I això fa molt bona pinta. Anem amb una mica de ritme. Amb Aïssa, amb RUBFV i amb tots els que vindran després aquí, a la que no falla, a la del ritme. Bon dia, família.

Vinga, per si no havíeu tingut prou amb els argentins ahir al vespre, ahir a la nit, fins altes hores de la matinada celebrant. Aquí són tots argentins, eh? Duki, Emilia, Litquila, Thiago PZK, Maria Becerra, etc, etc. Ells són los de l'espacio, fixa't. 11 i 11, escoltes Flash FM. Anem amb la plena W Sound 05, boníssima.

0: 93.8.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
3: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com. El 25 i 26 de juliol torna una de les proves més veteranes del calendari de trail. Torna el Mountain Festival com a patrosa by Emon. Recorreguts de 36, 24 i 19 quilòmetres i també la Vertical. I un munt d'activitats de muntanya pensades per a tota la família. Inscriu-te ara a skyracecomapedrosa.com. La prova que et porta al sostre d'Andorra. Organitzat per Oci en Desport.
4: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
5: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
4: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSAL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.

0: són els encarregats d'animar la festa a aquesta hora aquí a l'emissora del Ritme. És el Quevedo molt ben acompanyat amb aquestes quatre noies que formen un grup, una banda que es diuen Nueva Línia, i ells es van juntar a l'estudi dins de l'àlbum del Baifo, el nou àlbum del Quevedo que va estar rebentant, amb aquesta cançó que es diu El Golpito i que té un missatge molt maco. Vale? Sí?
1: Vale.
0: Perfecte, maco. Doncs vinga, va, quan pas, quan queden res, 4 minutets per arribar a quarts de 12, anem cap a Puerto Rico, viatgem a les espatlles de l'Omar Kurtz amb el seu coco.

prou feines, se l'entén, eh? La lletra del que diu el Floyd Menor, amb aquest, el seu gran hit, es diu Peligrosa. La trona fa un parell d'anyets, però bueno, escolta, ho ha patat amb això, eh? Escolta, no li direm que no, clar que sí. Vinga, va, la següent, una mica de ritme, Flash, cortesia de J.C. Reyes i el seu Loquita. Flash.

dijous perquè estem fent una mica una cosa que estava de moda abans a les xarxes, que és fer un throwback Thursday, eh? Dijous de tirar enrere en el temps. Aquest, concretament, 3 anys fins a que, bueno, quan van treure això Bad Bunny i Fate, es diu Perro Negro, i fa un moment també hem tirat enrere fins al 2004 amb el Daddy Yankee i el seu mític Lo que pasó, pasó. Clar que sí. Escoltes El poder del ritme. Suposo que notes els efectes, no? Clar que sí. Vinga, va. Anem a enviar-li un shout-out. Un shout-out a aquest raper que es diu Move Jo, que és un dels protagonistes de la nostra sintonia, de la nostra antena, aquest estiu 2026. Aquest tio d'origen congoleny que ha fet aquesta cançó.

És un clàssic del reggaeton, eh? Ens porta records, a mi personalment, dels meus anys d'universitat, de quan sortíem cada cap de setmana i quan sonava això, bueno, era cantar-la a ple pulmó, eh? A Noel AA, quan estava en el seu prime. Era la cançó d'Amanece, sonant en directe al poder del ritme de Flash FM. Ens quedem a Puerto Rico amb Omar Kurz i Ñengo Flow.

És innegable que en aquests últims anys a l'escena la influència dels ritmes vinguts de l'Àfrica han influït fort i la combinació de ritmes africans amb el gènere llatí doncs, ha generat aquest afrobeat. El Capo n'és un dels màxims exponents. Amb això que sonava a Flash FM es deia Oh Na Na, ja la coneixies. Va, que ens apropem a les 12, al punt del migdia. Ho farem amb Quevedo i el seu Niu Arracho, que s'ha mirat avui al mirall i ha fet mala cara el tio, eh?

0: per rebre'l. Es diu Patti Toa, Lola Índigo, al costat de l'Anna Mena, que a més de ser una gran cantant, també es veu que és una gran imitadora. Se m'ha fet viral, m'ha sortit a les xarxes les últimes hores, un vídeo seu imitant diversos personatges, el Martin dels Simpsons i el Patricio de Bob Esponja, i els clava, eh? O sigui... Aquesta, l'Anna Mena, vaya crack, molt bé la tia, vinga, va. This is Flash FM. Encantats de posar els seus temes aquí a Flash FM. Connectes amb l'emissora del ritme. Hem començat 9 hores, al punt del migdia i 4 minutets, les 12 i 4. Què tal, família? Com esteu? És dijous, ja, eh? Ens apropem al final de la setmana, ens apropem al cap de setmana. Quines ganes. Molt bé, molt bé, molt bé. Estem fent molt bé.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, i a més jo us acompanyo fins a les 4 de la tarda. Per tant, escolta, de la maneta, escoltant bon ritme, de bon rotllo, de jejes, de jajas, i amb coses tan xules com aquesta, ja la coneixes, és Gordo, al costat

Frankie, Ozuna, la Karol G, de quan sortien, de quan estaven junts, la Noel i la Karol G. Ha plogut. Ha plogut des de llavors. Bueno, tampoc tant, perquè últimament ja no plou mai. En qualsevol cas, escoltes el poder del ritme Flash FM, clar que sí. Va, que en la propera estona tinc una mica d'Omar Montes, també Cano i Justin Quiles, abans, però... Sona l'estrofa.

0: 8. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
4: Flash FM Andorra, 93.8.

S'ha de reconèixer que la Shakira, la colombiana, i el Burna Boy, el nigerià, han donat amb la tecla, fent aquest Dai Dai, l'himne del Mundial 2026. Aviam, sent la Shakira, potser no arriba al nivell del Waka Waka, It's Time for Africa del 2010, també nosaltres som uns nostàlgics, no?, d'aquella era, però vaja, en qualsevol cas, un èxit rotund d'aquest Dai Dai. Que, per cert, ja sabeu que actuaran a la final del Mundial del diumenge, tots dos i més artistes, mitja hora durant el descans, fixa't. Vull dir que agafeu crispetes, que això promet bastant la final del Mundial i el partit també, perquè serà un partidàs seguríssim. Anem a posar-nos intensos amb el Bad Bunny i el seu baile inolvidable.

Es la combinació 100% argentina, 100% albiceleste. Viste, viste, son Emilia y Lumila. Qué bueno que vinieron, qué bueno que vinieron. Molt bé. Això es deia No se ve, sonant a l'emissora del Ritme, la que t'acompanya, com sempre, amb tot el que et fa falta. Avui dijous, un dijous tapadot, però calorós, eh? Encara immersos en aquesta onada de calor. Ara bé, temperatures ja que es van enfilant 35, 36, 37, 38, cap als 40, que hi anem en alguns pobles, eh? Ànims a tots. Això és Kid Voodoo, Me Mareo.

etc. Allà on siguis, que per cert també estem a les xarxes, eh? Podeu seguir-nos @flashfmoficial a Instagram, on tenim un sorteig actiu des d'ahir, eh? Podeu participar-hi amb totes les participacions que vulgueu, podeu mencionar els vostres col·legues, seguir-nos a nosaltres i també a una altra pàgina, la del Sherfest BCN, perquè estem regalant una entrada pel dissabte 25 al Sherfest, vale? Només heu de, doncs això, seguir-nos a nosaltres, a ells, i mencionar amb qui vindràs, vale? Facilíssim! Molta sort, si voleu participar, @flashfmoficial a Instagram. Anem amb el de Lejitos Remix.

0: Quins anava a dir, potser fa uns anys, fa un any, vaja, per exemple, quins hagués dit que estaríem presentant un tema del Justin Bieber aquí a Flash FM, i concretament un tema que té més de 15 anys, que és el Beauty and the Beat, al costat de la Nicki Minaj. Són les coses que té la vida i la viralitat de les cançons. Des que el tio va sortir a fer una mica el cabra allà a Coachella, al festival, doncs tot això s'ha tornat a posar de moda. I des d'aquí ho celebrem tot, perquè realment és molt xul aquest Beauty en David, així que t'anem posat aquí en directe al poder del ritme de Flash FM abans de comptar amb dos màquines, el Juan Magán i l'Omar Montes, que ja van sonar al casset del Ayer la Vi. Aquí està, amiga.
1: Ayer la Vi desde hace mucho tiempo y...
2: con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Molt entremaliat, com sempre, l'Anuel Doble A Quiere Beber des del 2018. Va, que arribarem a la una. Aquests dies tothom parla del mateix, del Mundial. Si no sabeu on es juga la final del Mundial aquest diumenge, ara us ho diu el Bad Bunny.

0: Jo crec que arribats a aquest punt hauríem de començar a considerar-la ja directament la cançó de l'estiu, no? Podríem dir-ho ja, 16 de juliol, els candidats, les cartes estan sobre la taula i Quevedo amb Elvis Crespo fent aquest La Graciosa. Jo crec que no sé qui ho dictamina, això, la cançó oficial de l'estiu 2026. No sé si ho ha de dir això la UNESCO, potser. Ho ha de dir el govern central. Qui ho ha de dir això? Bueno, de moment jo, per mi, claríssim que això hauria de ser la cançó de l'estiu. La Graciosa. Comencem nova hora, Flash FM. This is Flash FM. Vinga, clar que sí, clar que sí. I a més, uns aplaudiments també. Ei, per tots vosaltres que esteu a aquesta hora connectats, connectades a l'emissora del ritme. Són la 1:04. Seguim aquí en directe, jo m'hi he posat a les 11 i us duré fins a les 4. Vinga, va, som-hi, vinga.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Estem de bon rotllo. Es nota que és dijous. Anem amb una mica de dance al Latin House.

0: Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es.
1: Això va ser un èxit de fa un parell d'anys. Floyd Menor, al costat del Chris MJ. Es deia Gata Only, te l'hem posat a flash avui en aquest dijous 16 de juliol, en el que estem pensant ja, alguns de vosaltres segur, en les vacances. Queda molt o queda poc perquè pilleu vacances? Bueno, ja arribaran, ja arribaran. Alguns no ens arribaran. Però bueno, escolta, en la propera estona tenim bastant de ritme. Shakira amb BL, també tenim el Relación Remix boníssim aquí. Preparat per sonar, abans ens quedem a casa amb els Flashy Ice Cream i els 31 Fam, que també se l'han tret, amb això que es diu Dora Yakis, que sona així.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa com el Barça al Rooney.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Som la teva excusa per moure el cul.
2: Flash.
1: Flash FM.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
3: Dijous 23 de juliol, l'estiu continua amb més música i més ambient a Anyós Park. Seguim les pool parties amb Vigi Digi, Joyce i Àngel de Andrés, de 5 a 10 Sunset, DJs i moltes ganes de passar-ho bé.
2: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
4: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
6: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.

0: Flash FM, la Camana.
1: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

No falla aquesta. Missatge positiu, cançó boníssima, Quevedo, El Golpito, al costat d'aquestes noies que es diuen Nueva Línia, que és un grup que ja no existeix. És un grup que ha mort d'èxit. No és ni conya, això. L'altre dia en parlàvem al Flash Matí amb l'Héctor i la Gemma i, efectivament, és un grup que, després de l'èxit d'aquesta cançó, s'han separat. S'han separat. Ja no existeixen, ja no existeixen. Es veu que tenien diferències entre les quatre noies de la forma de gestionar la imatge del grup després de l'èxit d'aquest Al Golpito amb el Quevedo i s'han separat, ja està. Doncs els ha durat poc la conya, la gràcia. Escolta, pues ja està. Pues Quevedo col·laborant amb un grup que ja no existeix, que a les Nueva Línia, pues des d'aquí resem un pare nostre per elles i gràcies per tot el que ens han donat a l'escena. Anem amb Mike Towers. Això es diu Un Anamàs.

Són dues veus assentades amb experiència en l'escena, els colombians Manuel Turizo i Capo, sonant a Flash. Amb aquest que pecao que escoltaves a aquesta hora. És dijous, passen 3 minuts de quart de dues. Ja sabeu, no confieu en qualsevol algoritme. Nosaltres sí. Tenim el poder del ritme. En la propera estoneta, una mica de Karol G preparada ja. També Juan Magán. Farem un bon throwback amb el Se vuelve loca. Abans anem cap a Argentina. Emilia Tini i Nicki Nicole amb això que es diu Blackout.

Ai, la Carol, la Carolina, què hi farem amb ella? Carol G i les seves amigues, el coro aquí fent-li, cantant-li per darrere. Això es diu Si antes te hubiera conocido, va sortir l'any passat, un tremendo èxit d'aquell estiu, des de l'àlbum Tropicoqueta de la colombiana, fixa't. Vinga, va, que escoltes Flash FM, el poder del ritme. Tenim tot el que necessites avui, dijous, quan a punt d'arribar a tres quarts de... dues del migdia, anava a dir. De vegades no surt l'hora, costa arrencar-la una mica. El que no costa és posar aquesta Aïssa, R-U-V-F-V, Crimly, a la producció. Això es diu Muchacha. Muchacha.

tema que és sinònim de festa, de gresca, de xerinola, de festa major, de cap de setmana, d'embriaguesa, de bogeria. Pitbull, Mr. Worldwide, sí senyor, sonant a Flash, amb aquest throwback que estem fent fins al 2012, al costat d'un tal papaio, el Pitbull. Això es diu Echa Pallà. Heu posat les mans o no? Heu posat la mano per arriba mentre sonava la cançó? En qualsevol cas, aquí el ritme no para i comptem ara amb Bad Bunny. Amb qui si no? Per portar-nos fins a PR.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bona tarda, són les dues. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat l'aplicació de l'amnistia als líders del procés i el retorn de Carles Puigdemont. La resolució que avala la llei obre la porta a la tornada dels exiliats, però no té un efecte immediat per a ells ni per als condemnats per inhabilitació com Oriol Junqueras. Sobre les despeses del referèndum de l'1 d'octubre i del procés, ha dit que són amnistiables i que no van perjudicar les finances europees. En aquesta línia, l'independentisme ha celebrat l'aval de la llei d'amnistia. Junts i Esquerra Republicana han instat els tribunals espanyols a la seva aplicació immediata perquè els exiliats puguin tornar i els represaliats puguin recuperar les seves llibertats. Concretament, Jordi Turull ha afirmat que els represaliats ja haurien de ser a casa i Oriol Junqueras ha afirmat que ja no hi ha excuses per aplicar l'amnistia. I els bombers de la Generalitat han aconseguit estabilitzar aquest dimecres al vespre un incendi que havia començat a primera hora de la tarda a Sant Quirze Safaja i ha saltat ràpidament la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines. En l'incendi hi han arribat a treballar una quinzena de mitjans aeris i durant la nit més d'una cinquantena de dotacions terrestres dels bombers. Els esports. L'Argentina de Leo Messi jugarà la gran final de diumenge contra Espanya al Mundial. Durant el partit es van avançar els anglesos amb un gol del nou extrem del Barça, Anthony Gordon, però després va arribar la remuntada de la vigent campiona, que finalment va aconseguir la victòria per 2-1. Pel que fa al temps, seguim amb un dia ple d'aixafogor, tot i que les temperatures no són tan altes com ahir. Anem deixant enrere la calor i a la tarda tindrem alguns núvols que faran que sigui encara més intens aquesta aixafogor. Ara mateix tenim 29 graus a Barcelona, 34 a Girona i Lleida i 31 a Tarragona.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

Aquesta es diu Patitoa, la nova cançó d'Anna Mena al costat de Lola Índigo. Pels que sou com jo, que us costa una mica identificar el gènere exacte d'una cançó com aquesta, que no dius, hòstia, no sé si és una bachata, un merenguetón, un reggaeton... Això, en teoria, és una mica de merengue en fusió pop. Seria aquesta la classificació. Vinga, va, que sonin els pitos. This is Flash FM. Hem començat nova hora, te l'hem posada aquesta perquè és el nostre mega crack de la setmana aquí a l'emissora del ritme Flash FM, acompanyant-te 24-7 amb tot el ritme que et fa falta. Doncs són les dues del migdia i 5 minutets ja. I escolta, anem fent via en aquest dijous, demà serà divendres ja. Quines ganes de cap de setmana. En directe.

És el Quevedo recordant-nos que hi havia vida abans de El Baifo. Aquesta, concretament, es diu Sin Senyal, prové del seu primer disc d'estudi, que es deia Donde Quiero Estar. En certa manera, el Donde Quiero Estar va caminar perquè El Baifo pogués córrer. Saps què vull dir? És com que l'èxit que li ve ara no és de... Vull dir... És que... Com ell mateix diu, les coses buenas lleguen al golpito, és a dir, poc a poc s'ho va currant. Ja fa 3 discos al Quevedo, per tant, bé, el tio fa anys que s'ho curra. Vinga, va, per això el posem a Flash FM, quan passen 10 de les 2 del migdia. Tinc preparats una mica de Tini. També Chanel amb Abraham Mateo, abans, però, la nova versió dels Camins, que es diu Camins, Somnis i Promeses, en col·laboració amb la Su i la producció del Món DJ.

0: Ripollès.8.
1: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
2: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
1: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
3: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
4: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
5: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
6: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
7: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
6: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
7: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
8: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
8: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
9: Som. This is Flash FM. Flash.

Segurament poc s'imaginava el Gordo, el DJ i productor Gordo, fa uns mesos, que la seva cançó, aquesta Loco Loco, acabaria sonant dins de la nostra fórmula, la fórmula màgica del ritme. I no només això, sinó que a més forma part de la nostra llista d'èxits de cançons més potents del moment del calibre 45. Ja ho saps, cada dissabte de 6 a 9. De moment, aquesta cançoneta va pujant, i ja la tenim en 18è lloc. En 18è lloc. Com sempre, cada dissabte amb el Manxado repassem, actualitzem la nostra llista. Per tant, tothom atent sempre. Aviam què lo que. Flash. Falten 5 per arribar a quarts de 3 de la tarda. Anem amb Bad Gyal i Chencho Corleone.

interessant aquí, aquesta mescla d'idiomes de la Lola Índigo i l'RVFV cantant en castellà i el Soul King, que és un raper algerià, cantant en francès. Combinen força bé, s'ha de dir, per fer això que sona per aquí, que es deia Casanova i que l'hem posat quan passen 4 de quart a 3 de la tarda a Flash FM. Anem amb una novetat. Aquesta que cada cop us agrada més, ja ho noto, ja ho percebo. Es diu La Semana i la canten Elena Rose al costat de Manuel Turizo. A més, entra bé perquè és tranquil·leta.

És el Jay Cortez, al costat de l'Anuel AA. Ara hi pensava que el Jayco el tenim una mica oblidat, no? Últimament és com que no ha tret res important en els últims mesos i anys, fins i tot. En aquest cas, ens remuntem fins al 2021, el seu àlbum Timeless. Aquell sí que valia bastant la pena, era molt xulo. Bon àlbum de reggaeton, on incloia això que es deia Ley Seca, al costat de l'Anuel. Anem a escoltar un dels temes més importants d'aquest estiu, el de Lejitos Remix.

Aquest ritme tan agradable es diu Santa, firmat per Rau Alejandro i Rasha. N'escoltes Flash FM, una emissora que va a tot ritme. Aquí tenim més ritme que el Pogacar pujant i baixant el Tourmalet. Que, per cert, és curiós, eh? Ja ningú parla del Tour de França. S'ha esfumat de les notícies aquests dies. Des que va marxar de casa nostra, ja ningú parla del Tour de França. De nosaltres sí que en parlen.

El colombià al costat del duet Joel i Randy. Junts tenen un parell de cançons, diria. Aquesta que es diu Bonita i també una altra que es diu Anaranjado, que també és molt xula, no sé si la coneixeu. En qualsevol cas, això sona a Flash. Un rap de reggaeton ja una mica old school, eh? Va, que arribarem a les 3 de la tarda. Ho farem amb una de les noves, això sí, eh? Ja veuràs, tu. Mira. Què tenim per aquí? És la veu de Gracie al costat de Farruko, Farru, i les produccions de Steve Aoki. Es diu Ya pa' què.

0: Suposo que us sona aquesta veu. És la de l'Elvis Crespo, que acompanya el Quevedo amb aquest èxit d'estiu que es diu La Graciosa. I l'Elvis Crespo, direu, ostres, Maravalle, però qui? Aquest Elvis Crespo tenia una cançó molt famosa, no? Home, clar, clar. És el del Suavemente, Bésame... És aquest tio, l'Elvis Crespo, clar. Un mite, el tio, clar, clar. This is Flash FM. És que s'ha pogut triar la seva companyia per la perfecció, el Quevedo, per acompanyar-se als artistes que col·laboren amb ell a l'àlbum de El Baifo. Amb ells hem començat nova hora, són les 3 de la tarda i 4 minutets, pràcticament 5. Què tal, família? Com esteu, flaxeros, flaxeres? Vinga, va, última horeta abans que comenci l'Interactua amb el Domena. Jo us acompanyo.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Vosaltres no patiu per res, que el ritme ja el poso jo.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick.
0: Sí, estem entesos de papers? Doncs vinga, va, escolta, última horeta abans no comenci l'Interactua. És dijous, tarda ja, tenim el divendres a tocar, estem a gust, estem escoltant molt ritme. Que tinguem una bona tarda de dijous tots plegats.

Se m'acudeixen 3 o 4, però vaja, la llista és llarga. Això es diu Mil Coses, ja ho coneixes des de fa dos estius, sonant el poder del ritme de Flash FM. Passen 11 de les 3 de la tarda. En la propera estoneta tenim una mica de reggaeton de fa 4 anyets, amb Bad Bunny i Chencho Corleone. També Mora i C. Tangana. Però abans d'aquest reggaeton anem a posar una mica de Latin House amb el mestre del gènere. Això, uf, com entra.

0: Intentant.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
3: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
2: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
4: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Contetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
2: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSAL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del Grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Flash. Flash FM Andorra 93.8.

Aquesta podríem definir-la com un reggaeton d'alta intensitat, eh? És un ritme marcat, el pum, pa-xum, pam-pum, sota les veus d'Aïssa i RVFV. Es deia Muchacha, per si no la coneixies. És un tema important aquest estiu. Jo crec que aquestes alçades ja hauries d'estar familiaritzat amb aquest tema que et posem des de fa setmanes de Flash. Veus, d'un reggaeton d'alta intensitat a un una mica més tranquil·let, ara veureu. Veieu el canvi, no?, de registre. És Omar Kurz, des del seu darrer disco. Aquesta es diu Coco.

és l'estil peculiar, únic, inigualable del Rusowski, amb això que es diu Malibu, des del disc que va treure l'any passat, que es diu Daisy. Quina veu tan aguda, eh? Arriba molt amunt, aquest tio. Molt més que jo, molt més que jo. Vinga, el que passen 3 minuts de la 3:45 de la tarda. Atenció, perquè d'aquí, res, menys de mitja horeta, ja li cedirem el relleu al Domena perquè us posi tot el que li demaneu amb el Interactua edició d'avui dijous 16 de juliol. Abans, encara me'n queden unes quantes, com per exemple aquesta, que es diu Golden. Golden.

Són Mora i De La Rose intentant animar la festa en aquest dijous amb aquesta cançoneta que es diu Aurora, que sona la mar de bé. Te la posem a flash per animar-te. Aquest dia està tapadot. És que fa dos dies, com a mínim, aquí a la ciutat de Barcelona que no veiem el sol com toca. Tu, sembla que estiguéssim vivint a Birmingham o qualsevol lloc del Regne Unit. On és el sol? Ara, la calor no falta, no falta. Vull dir, ja ho veieu, que la calda està. Tenim mig país a 36 o 37 o 38 graus. En fi, escolta, anem amb Quevedo i Nueva Línia. Això es diu El Golpito.

És el Jay Wheeler, que aquest estiu ho està patant amb el de Lejitos, però fa 6 estius ho rebentava amb això que es deia La Curiositat, que el va fer doncs, acompanyat, molt ben acompanyat, del Mike Towers. L'hem fet sonar a Flash quan queden 10 per arribar a les 4 de la tarda i s'hi posi el Domena amb l'Interactua. Aneu preparant ja els vostres whatsapps per demanar-li el que vulgueu, el que vulgueu. De moment aquesta us la poso jo. Es diu Por un pendejo no se llora i és la nova del Manuel Turizo. Otra más.

0: Estan flipant aquest final de cançó d'aquesta... aquest tamarro que es deia Supernova del Psycho, el granadí, passant per Flash FM per interpretar-la. Merci, maco. Vinga, va, anem tancant ja. This is Flash FM. Sí, senyora, va, que ens hem posat a les 11, tan bon punt acabat el Flash Matí, i us he portat fins a les portes de l'Interactua amb el Domènec, que ara mateix està entrant ja a l'estudi, preparat per posar-vos tot el que li demaneu. Per tant, aneu escalfant els WhatsApp. Soc el Maravalle. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Demà serà divendres.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Apa, aquí us quedeu, amb el Bad Bunny.

0: tal, família? Com esteu? Bona tarda.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: Amb aquesta molt bona cançó de Bele.

0: Ens ho podríem aplicar moltes coses en aquesta vida, ens ho explica en qualsevol cas. Un baile que està enhorabona amb aquesta i altres tantes cançons que coneixeu perfectament i que sonen aquí a Flash FM. Què tal, com esteu? Bona tarda, molt benvinguts. Armand Maravall, aquí marxa, salutacions d'en Domènec, qui us acompanya des d'ara fins a les 8, una tarda més amb el so i ritme del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Molt bona tarda i molt benvinguts a l'Interactua un cop més. Podeu començar a demanar i dedicar les cançons que vulgueu a través del 628-060513. Avui, dijous, per continuar amb la tradició, tinc per vosaltres una entrada doble per anar directes al Brands Electronic Festival de Barcelona el dia 8 d'agost, amb el bo i millor de la música electrònica en un festival dels més espectaculars del planeta. I a banda d'això, sumem un altre premi. Avui és el dia After Vite. Sabreu perfectament que a l'estiu anem de corcó amb el tema dels mosquits i nosaltres tenim l'antimosquit per excel·lència, eh? El repel·lent number one around the world. After Vite i Repel Vite. Tinc un lot meravellós que us posarem a casa si ens envieu missatges al 628-060513 i voleu entrar en el sorteig. Un cop més farem abans d'acabar el programa. Us hauria de formular una pregunta i ho farem, per què no? La tinc per aquí o no? Sí, oi? Atenció, perquè ja l'hem fet més d'una vegada, per tant, esteu entrenats, diguéssim. Quin color acostuma a atreure més els mosquits? És una pregunta repetida, ja l'hem fet en un altre concurs anterior, per tant, aquells que ja se la saben perfectament no tindran problema, i els altres doncs, hauran d'anar a la recerca de la resposta al ChatGPT o alguna cosa d'aquestes modernes que utilitzeu tant últimament. Quin color acostuma a atreure més els mosquits? A, color blanc, B, color negre, C, blau. Petició dedicatòria, el 628-060513 i la resposta que considereu correcta. I anem per feina.
1: Hola, molt bona tarda, Domènec.
0: Què passa, crac?
1: Bueno, com vas ahir, avui és el primer dia de treball després de 15 dies de vacances.
0: Bueno,
1: i volia participar a les entrades del sorteig.
0: Del sorteig.
1: I avui em volia que posessis la de dame, dame, dame ritmo en la pista de la...
0: Batllau. Molt bé.
1: Venga, jefe d'equipo, sempre a tope, que estem a Fuernes, que vida entera actua, bona tarda i fins demà. Adéu.
0: Adéu, simpàtic, que vagi bé. El usa la...

0: bona tarda, Sergi. M'agradaria que poséssiu Beauty and the Beat de Justin Bieber. Se la dedico a la millor amiga. Es diu Noe. És la millor del món. Moltes gràcies. I té un amic, té un tresor. Ja ho deien, eh? Moltíssimes gràcies a tu pel teu missatge. I per demanar-nos aquesta molt bona cançó que revifa de les seves pròpies cendres. Càrrec del Justin Bieber. Que no estava mort, estava de parranda. 2 minuts per un quart en punt de 5. Va, 6-2-8-0-6-0-5-13. En joc, entrades per anar directes al Brunch Electronic Festival. Aquesta ja la sabíeu perfectament. I se'ns cola per la banda un altre molt bon premi, que és aquest lot de productes Aftervite i Repelvite per aquest estiu, l'antimosquits estrella, sense cap mena de dubte, que us posarem a través d'un repartidor a la porta de casa vostra, sense cap problema. Hola, bona tarda, Sergi. Podries posar Nueva York del Bad Bunny, dedicada a tots aquells que estem treballant al sol, a la obra. Moltes gràcies. Que campeones, eh?
1: Nueva York!
0: Aquest aplaudiment que sona de fons per vosaltres.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
4: Andorra.
5: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
6: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
5: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
7: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
8: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
7: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
9: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
10: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
10: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

0: Ja el coneixíem més que perfectament, i aquesta nova versió el fa revifar espectacular. Henry Méndez, Rico, Juan Magán, Luke Rat, Chile Bayo... Bueno, quina meravella.
1: Bona tarda, Sergi. Et demano si pot ser la cançó, la nova del Henry Méndez, Juan Magán Company, el remix del Rayos de Sol. Si me la fiques, em fotes tot de content. Vinga, una abraçada.
0: Aquesta nova versió ens ha tret molts anys de sobre, eh? Adéu. Molt bé, està disponible a 628-060-513, moment aquí a l'Interactuar. D'aquí ben poc disponible, evidentment, a totes les plataformes, streamings i de més. Hola, diu, para el sorteo de las entradas del Branch Electronic Festival, diu, quisiera también la canción Golden de K-Pop de Mohunter. Muchas felicidades por el programa y muchas gracias, Flash FM. El que faci falta, aquí estem sempre, un rotund descosió.

0: nom és Aina. Soc de Tortosa. M'encanta escoltar-vos sempre que puc, especialment interactuar. Molta gràcia. Vull demanar-vos els amantes de Tini participant al sorteig dels antimosquits per aquest estiu. Diu, la resposta és la B, el color negre. Molta gràcies. Apuntadíssima i moltíssima gràcies a tu pel teu missatge. Saludem des d'aquí a la nostra intensa audiència de Flash FM, en aquest cas a Ibra. Aquesta és musiqueta Branch, eh? Branch Electronic. Pots anar-hi, perquè aquesta setmana al programa regalem entrades dobles per viure a aquest festival en vídeo directe, evidentment, com ha de ser. Branch Electronic Festival, 8 d'agost, al Parc del Fòrum de Barcelona. El mar, l'aire lliure i la millor música electrònica amb artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única per participar. 628-060513. Demana, dedica cançons i mostra el teu interès per participar del sorteig d'aquestes entrades del Branch Electronic Festival. Flash FM, emissora oficial. De seguida revisem també l'agenda de trobades entre la gent de Flash FM i la seva audiència.
1: Bona tarda, macos. Allà ens hi podríeu posar la cançó de Fama Gant, Ella no sigui modes, i allà ens hi podríeu apuntar els sorteig d'aquests del Grans. Seria molt, molt, molt, molt ben parit.
0: Oi que sí?
1: Com vosaltres.
0: Gràcies, home.
1: A cuidar-se. Salut i alegria. Una abraçada, xulos.
0: Salut, alegria.

0: Ponme Ya Pa' Qué de Farruko y Steve Aoki. Por cierto, la opción buena a la pregunta de Afterbite es la B, color negro. Muchas gracias, feliz tarde para todos. Moltes gràcies. Posem la cançó i t'apuntem pels sorteig dels productes Afterbite, Rebelbite, que tinc avui per vosaltres. Responem correctament a la pregunta que de seguida tornarem a formular per si algú de vosaltres no està per la labor. Estem a les portes de les 5 de la tarda. Aquest cap de setmana ens veurem les cares d'entrada aquest divendres, sense anar més lluny, demà a la nit, a la Festa Major de Quart, a Girona, Gironès. Amb l'Héctor Ortega, el Jaume Riu i qui us parla, Sergi Domena. Tot a partir de les 11 de la nit. Estarem regalant-vos el millor Soy Ritme amb samarretes, com sóc habitual. I el dissabte, a les festes del Carme d'Empúria Brava, el passeig marítim, a partir de les 9, una hora fantàstica per una ubicació meravellosa. Allà us espera l'Héctor Ortega, el Jaume Riu i, en aquest cas, el Miguel González. Servidor us espera a la Setmana Jove de Solsona, concretament Lleida, eh? Anem fent voltes amunt i avall. A la Sala Polivalent, a les 4 de la matinada, que són aquelles hores que a mi tan m'agraden. Formo part del programa de festes, de les moltes coses a fer dels joves a Solsona, i serà, com sempre, un privilegi.
1: Bona tarda, Sergi. Avui et voldria demanar algun hit reggaetonero, sí, així top. Li dedico a tots els flaixeros i al meu germà, que segur que està escoltant Flaix FM.
0: Perfecto.
1: Vinga, va, babus!
0: Una vaina loca per tu i el teu brother. La música del futuro.

0: fas més cas a nosaltres que la teva parella?
1: És normal. La teva parella no sap fer això.
2: Flash.
3: Flash FM. Són les 5.

0: Golpito. Ens va explicar que ve d'hoy nueva línea a les 5 i pràcticament 4 minuts a l'interactuar de Flash FM, aquesta música d'aquest és el més familiar, per il·lustrar el que tot seguit us diré, que és que si el vostre cos és una experiència gastronòmica pels mosquits, evita'ls amb Repelvite. A l'interactuar sortegem un pack amb Repelvite per evitar picades i Afterbite per si has tingut mala sort i t'han acabat picant. Demana i dedica la cançó que vulguis al WhatsApp al 628-06-05-13 i mira de respondre correctament a la següent pregunta. Quin color acostuma a treure els mosquits? A, blanc, B, negre o C, blau? Està molt bé això del B negre. B negre. Un B negre. Petició dedicatòria i la resposta correcta al 628-06-05-13. La resposta correcta, correcta. Hola. No tenim ningú aquí o què? Ah, calla. Si és que posen cada cop més bobodons aquí, eh?
1: Bona tarda, Sergi, l'hora de l'ametlla, què tal? Jo supercontenta perquè ja estic plorant les vacances.
0: Ara
1: i em
0: sí,
1: queden, hores.
0: Això està de datlla. Dat i bona nit. Ànims.
1: Encara em queda demà, eh, per això.
0: Nada, això no és nada.
1: Escolta'm, posa'm, sisplau, la cançó del Xiringo. Li dedico a Marina i Àngels de Sabadell, Pili de Lleida, al DJ Lopeta, Jordi de Sant Cugat, a la resta de flaixeros i a tu. Doncs vinga, moltíssimes gràcies, molts petonets i fins demà. Adéu, que vagi molt bé.
0: Adéu, guapa. Adéu-siau. Tio 22, Henry Méndez. El Xiringo. És el que ve de gust ara, eh? Bon Xiringo i... anant les veient.

0: Sergi, ¿me puedes poner muchacha? Recuerdos de Gerard, digo, me gustaría que me apuntaras para el lote de los antimosquitos After Beatles. La respuesta es la B, negro. Gracias, buena tarde. Gracias a tu, Mateo, muchacha. ¿Cómo está patán, eh? Aquesta cançó, muchacha, muchacha. Aquesta sí que és veritat que no l'havíem vist venir, eh? S'ha colat molt per la banda.
1: Bona tarda, flasheros i flasheres. Com esteu?
0: Molt bé.
1: M'agradaria demanar la cançó de Lo Pumba, del Daddy Yankee, dedicar-la a les meves companyes de la tarda, la Patri, la Anna i la Valentina, que avui és l'últim dia que estem en el local on treballem, que ens traslladem.
0: Vaja.
1: I què millor que una bona cançó com aquesta. Bona tarda i bon dijous.
0: Que vagi bé la mudança, home.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
3: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Ai, sangria. Sangria.

0: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull, la medicina més global.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
2: Andorra. Flash FM. 93.8.
3: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
4: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
3: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
5: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
5: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
5: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
7: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
3: Dijous 23 de juliol, l'estiu continua amb més música i més ambient a Anyós Park. Seguim les pool parties amb Vigi Digi, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10, Sunset, DJs i moltes ganes de passar-ho bé.
7: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
8: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
5: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
9: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
5: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
2: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra.
10: Flash FM.
2: Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

0: Let's go! Bona tarda, sóc la Cristina des de Tarragona. Pots posar-me Dai Dai de la Shakira i apuntar-me pel sorteig de les entrades del Brunch Electronic Festival. Gràcies. A tu, Cristina. Et derivem cap al sorteig de possibles candidats a dur-se aquesta entrada doble. El dia 8 d'agost, Brunch Electronic Festival. Vagi FM, emissora oficial d'aquest pollastrot, essencial a les nostres vides, clar que sí. Qui més? Hola.
1: Bona tarda, Flash. Soc Carlos de Vilanova del Tru, com estem?
0: Molt bé, i tu?
1: Avui m'agradaria que em posessis la cançó de la 80era. Moltes gràcies i fins demà. Adéu.
0: Adéu, maco.

0: Cachondeo y Festival.
1: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida. Hoy me gustaría que me pusieras o la de Dos Amantes o la de Máquina Time, la que mejor vaya.
0: Bueno.
1: Se la quiero dedicar a todos los closeros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: La resposta a la teva pregunta és que va millor Máquina Time sempre. Més faltaria. Que vagi bé, Pili. Una abraçada ben forta. 8 minuts per les 6. Hola, què tal? Voldria que poséssiu la cançó, qualsevol cançó de Cano. Diu, totes em van bé. Aprofito per participar al pack de Fervite. Diu, la resposta és la B. Color negre, moltes gràcies. Refresquem la pregunta un cop més, per si de cas, eh? Quin color acostuma a treure més els mosquits? A, blanc, B, negre o C, blau? Aquestes són les opcions. Respostes correctes amb les vostres peticions i dedicatòries per aconseguir el lot d'avui d'Afterbite Rebelbite. Cano, olvidarnos de tot.

0: Intento meditar.
1: A Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Adrià de Besòs. Premià, Sant Feliu de Llobregat. Cornellà, Esplugues, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 6.

0: Mike Towers a les 6 i 3 minuts. L'estiu passa molt de pressa i les oportunitats també. L'estiu és ara. Descobreix els comptes per viatjar, anar a festivals, visitar museus, gaudir d'activitats culturals, escapar-te un cap de setmana o improvisar un pla amb els amics. L'estiu és ara amb el Carnet Jove. Aquesta setmana, descomptes de música i aigua amb el Carnet Jove. 15% pel Soundit. Festival Festiuet 2026 amb 5 euros de descompte en l'entrada en 2 dies i 3 euros en 1 dia. Eufònic amb 30% d'abonaments en concerts de pagament. Pel que fa a parcs aquàtics, un de 2x1 o 35% a Aquatic Park, 10% a Aquabrava, 15% a Marineland, 30% a Aquòpolis, Costa Daurada 2x1, Aqualeon i 10% a Illa Fantasia. PortAventura World, Pack Jove 2026, vals 2x1 i un 50% per PortAventura Park. Després encara tindràs a més un 35% en entrades d'un dia. Si encara no tens el Carnet Jove, fes-te-la en format digital a carnetjove.cat, CaixaBank o a Imagen. Baixa't l'app. Carnet Jove Cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes, a més de tenir sempre el carnet digital al teu telèfon mòbil. Reprenem la marxa del Soy Ritme, sempre a la carta, l'Interactua.
1: Hola, buenas tardes, Sergi, aquí desde el Casting de Blanes. A ver si nos podrías poner la canción de La Potra Salvaje.
0: La Potra.
1: Para el Eric y para Chamo. Muchas gracias.
0: No, Marcos. Con la garganta.

0: Bona, bona. Hola, Sergi. Somos Marina y Ángeles desde Sabadell. Nos gustaría pedirte Moving to the Sun de Ugel para ti. Toda la audiencia de l'Interactua. Muchas gracias, Sergi. Molta gràcies a tu, a vosaltres, Marina i Àngeles, pel vostre missatge un cop més, la vostra fidelitat i el vostre bon gust i criteri demanant cançons cada tarda. La veritat és que espero moltes tardes en candeletes el vostre missatge per saber quina és la meravellosa cançó que em demaneu. I sempre sol ser un espectacle.
1: Bona tarda, flaixeros. Soc el Miquel, el pare de la Carlota, que sempre va en treno.
0: Ah, molt bé.
1: Avui truco jo, que és el meu aniversari.
0: Per molts anys.
1: Res, volia demanar una cançó. M'ha dit la Carlota que la cançó de Coco està molt bé. Espero que ens la pugueu posar. Doncs res, gaudir d'aquest aniversari, gaudir de la vostra música, de la vostra companyia, que... i res. Gràcies a tots. Adéu.
0: Moltes gràcies a tu pel teu missatge. Bon gust, i criteri, el de la teva filla, el Marcus Coco. Ja sap el que es demana, ja.

0: escoltes l'Interactua. Barcelona, el mar i la millor música electrònica. Els dies 7, 8 i 9 d'agost el Parc del Fòrum es transforma amb el Branch Electronic Festival. Tres dies a l'aire lliure davant del Mediterrani. Amb artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única. I a Flash FM et volem portar a viure-ho. Aquesta setmana els diferents programes de Flash FM regalem entrades dobles pel Branch Electronic Festival. Estigues atent perquè cada programa t'explicarà com pots aconseguir-les. Branch Electronic Festival. Flash FM, emissora oficial.
1: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
2: Carinyo, ja sóc a casa.
3: Hola, Rayetó. Has picat molts humans?
2: Doncs no. S'han comprat Repel Vite Aroma Fresh i s'ha complicat.
4: Nou Repel Vite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repel Vite. Repel Vite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
5: Arriben les segones rebaixes a la col·lecció de bany al Corte Inglés, amb fins a un 40% de descompte. Tenim tot el que necessites per gaudir d'un estiu inoblidable. Biquinis, banyadors i en una gran varietat de marques. Les segones rebaixes a la col·lecció de bany al Corte Inglés. Fins al 22 de juliol a la botiga web i app.
6: Quina calor. Vens a l'aigua?
7: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
6: Ja, això passa.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
11: Andorra. Flash FM. 93.8.
12: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
13: El 25 i 26 de juliol torna una de les proves més veteranes del calendari de trail. Torna al Mountain Festival com a Pedrosa by Emon. Recorreguts de 36, 24 i 19 quilòmetres i també la Vertical. I un munt d'activitats de muntanya pensades per a tota la família. Inscriu-te ara a skyracecomapedrosa.com. La prova que et porta al sostre d'Andorra. Organitzat per Oci en Desport.
14: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
15: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
16: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquesta

0: Hola, hola, Sergi. Podries posar de Lejitos, diu, el remix o la original? Qualsevol va bé. Dedicada a la Maite, de part del Jaume. Diu, anem cap a Cambrils. Guapo! Bon viatge, doncs. Caminet a Cambrils, que vagi molt bé. No sé si de vacances o no. Ja ens ho explicareu. A qualsevol cas, el remix, baby, d'aquest tema, segurament conegut, Jay Wheeler, de Lejitos. A 3 minuts per 2:15 en punt de 7 d'aquesta tarda, el dijous, 18 dies ja del mes de juliol. Cap de setmana ens veurem a quart, eh? Aquest divendres, demà a la nit, a partir de les 11. Bueno, 11:45, realment, crec, eh? No, sí, no ho sé. Bueno, en fi, estarem per allà, donant-ho tot i amb moltes ganes, com sempre, evidentment, eh? És que tinc un embolic de dates, llocs i hores que no us ho podeu arribar a imaginar. Bé, bueno, a poc, el golpito que deia aquell, eh?
1: Hola, Sergi, sóc en Josep Maria Castells. I des de Lleida vull dedicar la cançó de Mike Towers, La Falda.
0: La Falda Chiquitita.
1: Per a totes les persones que ara estan escoltant Flash FM, l'emissora més escoltada d'aquesta onada EGM.
0: Sí, noi.
1: Vinga, una abraçada, adeu.
0: Quines coses, eh?

0: Hola, Sergi, sóc en Nosa. És dijous i avui et demano John Summit i Fate Chica 305. M'agradaria també participar al concurs del Brunch Electronic Festival, sisplau. Moltes gràcies, jefe d'equipo. Diu, ja gairebé vacances. Vinga, ànimo, eh? Aquesta recta final de molts dels nostres oients que estan bueno, divisant ja els dies de descans i vacances, però no arriben mai, oi que no? Però sol ser habitual, eh? Els dies semblen setmanes, les setmanes mesos. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Ei, s'han coronat aquests dos, eh? Quin tàndem. John Summit, la part més electrònica i solament coneguda arreu del món, i Fate s'han fet un... una dupla espectacular amb aquesta cançó que agrada, agrada molt. Cosa que està molt bé, va. Per contactar-nos, un molt bon moment per fer-ho. Recordeu el WhatsApp de l'Interactua, espera el vostre missatge avui per vosaltres. Ja sabeu, una entrada doble per anar al Brunch Electronic Festival i un lot de productes Aftervite i Repelvite per combatre els mosquits aquest estiu. Amb una mica de sort, si sou afortunats i us toca, us posarem directament a casa. Passeu una adreça i l'enviem. Ximpun.
1: Hola, bona tarda, Fresh FM. Escolta'm, Sergi, que com estàs? Tot bé? Escolta'm, Sergi, avui et trucava per dir-te si em podràs posar la cançó, la de l'Aitana, la de Superestrella.
0: T'agrada aquesta cançó a tu, eh?
1: Te la vull una monitora,
0: sí,
1: del pis d'allà on estic jo, que avui és el seu cumple.
0: Ah, molt bé.
1: Vale, bueno. I per això et demano aquesta... dedicatòria per ella, perquè me l'estimo molt.
0: Bueno, felicita-la i que faci molts més, també, de la nostra part, eh? No se't passi, això. Aitana, va, Superestrella, com t'agrada, com t'agrada.
2: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: el que escoltes et fa més poderós. Flash FM.
1: Flash.
0: Flash FM. Són les 7.

0: Juan Romeo Santos i Prince Royce, aquesta és la cançó talismà d'aquesta temporada. És una bachata, es diu Dardos. 7:03. Insistim una vegada més perquè crec que paga la pena. Si el teu cos és una experiència gastronòmica pels mosquits, evita'ls amb Repelvite. A l'Interactua sortegem un pack molt maco, molt ben parit, eh? Amb tot luxe de detall, amb Repelvite per evitar les picades i Afterbite per si has tingut la mala sort i t'han acabat picant. Per participar, l'únic que has de fer és el de sempre, eh? Enviar un missatge, demanar i dedicar la cançó que vulguis i mira de respondre correctament a la següent pregunta. Quin color acostuma a atreure els mosquits? Possibilitat A, blanc, B, negre o C, el color blau. Petició dedicatòria, resposta correcta al 628-060513 i abans d'acabar el programa, pel que queda ja pràcticament res, fem el sorteig que otorga aquest meravellós lot d'Afterbite i Repelvite que agraireu moltíssim si aconseguiu al llarg d'aquest estiu. Recordeu el que us estic dient. Hola.
1: Hola, Domena, hola, Flaixeros, bona tarda, com esteu?
0: Bé, home, aquí.
1: A veure si podries posar la cançó de Ferrari, de James Hype, i a participar en aquestes entrades pel Brunch Electronic Festival.
0: Fantàstic.
1: Vinga, una abraçada, bona tarda.
0: Aquest és l'altre premi, adeu-siau, adeu. Un tema glamurós, de James Hype, 2022.

0: altre del Crit de Guerra d'aquest estiu. El protagonitza aquest paio. Arriba des de França, concretament. Efectivament, vull dir, tampoc calia ser una espassa per esbrinar-ho. Val a dir, és el que va cridant. Diu, hola, soc la Judit, des de Girona. Jo pots posar maladí, soc la Judit, des de Girona, se la dedico a la meva filla Eva i m'agradaria participar. Diu, la resposta és la B, cul a negre. Una abraçada i molt bon estiu per tothom. Moltes gràcies. Igualment. Vinga. Apuntem pel sorteig que tenim previst fer abans d'acabar el programa. Per tant, abans d'arribar a les 8, pel que ja queda pràcticament res. Maladí. Vinga, esperem el vostre missatge, som-hi.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Molt bona tarda, Sergi, i tots els flasheros. Vull demanar la cançó Malibu, de Rosowski. Diu que la meva nòvia i jo estem tornant de la Costa Brava i ja estem entrant en la depre post-vacances. Abraçada, jefe. Pim-pam. Bueno, és el que té això, eh? Unos vienen, otros van. Paciència i ben retrobats, va. Ànims, Rosowski. I aquesta cançó, que feia temps que no sonava.

0: Escoltes l'Interactua. Barcelona, el mar i la millor música electrònica. Els dies 7, 8 i 9 d'agost el Parc del Fòrum es transforma amb el Branch Electronic Festival. Tres dies a l'aire lliure davant del Mediterrani. Amb artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única. I a Flash FM et volem portar a viure-ho. Aquesta setmana els diferents programes de Flash FM regalem entrades dobles pel Branch Electronic Festival. Estigues atent perquè cada programa t'explicarà com pots aconseguir-les. Branch Electronic Festival. Flash FM, emissora oficial.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
2: Ja tens el val escolar de 70 euros?
3: 70? Vols dir 60, oi?
2: No, no, en Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Andorra. Flash FM. 93.8.
6: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
7: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
6: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
8: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
9: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
8: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
10: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.

93.8. Escaldes Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. La GFM arriba a tot arreu. Som únics.

una mica de ritme aquesta tarda, el dijous. La cançó es titula Loco Loco. Crec que saps quina és. A tots els que demà agafaran vacances, diu, quina sort. La resta encara ens quedarà un mes per endavant. Però amb filosofia i calma tot arriba. Salutacions des de Terrassa, efectivament. No queda un altre, a més a més. Loco Loco, de Gordo. Aquí a l'Interactiu de Flash FM, una molt bona cançó per fer-se una, per exemple, demà mateix, a la Festa Major de Quart, divendres, a partir de 2 de 12. Per fer-se una també a Empúria Brava, les seves entranyables festes del Carme, en ple passeig marítim d'Empúria Brava, a partir de les 9. O al cap de setmana jove, de Solsona, amb qui us parla Sergi Domènech, a partir de les 4 de la matina de la Sala Polivalent. Unes cites que tenim pel davant i que encarem, com sempre, amb moltes ganes, com pràcticament tots els caps de setmana d'estiu. Buenas tardes, digo, ¿puedes poner, por favor, un clásico como Danza Kuduro? Por cierto, la opción buena a la pregunta de Afterbite creo que es la C. Muchas gracias, feliz jueves. Pues mira, diré que es la B, ¿vale? Pero no pasa nada, va. Te apunto igual.

0: Cançó més rellevant, sense cap mena de dubte, d'aquests dos, Luna i Crixedai. Hola, Sergi, des de Mollerussa. Ah, no, és el Sergi, que envia el missatge al Sergi. Hola, sóc el Sergi a Mollerussa. Hola, tocallo, ara sí. Voldria la cançó de Estar soltera està de moda. La vull dedicar a tots els placeros. Moltes gràcies a tu pel teu missatge i molt bona petició aquesta, d'aquelles que sorprenen agradablement. Molt bé, a punt, també sorpresa agradable, rebre un cop més aquí a Flash FM una nova entrega del Flash Urban. Miquel González, Tomàs Poal, el lloro whatsapps perquè rebreu el missatge de tornada que us otorga, per una banda, les entrades, l'entrada doble per anar al Brunch Electronic Festival el dia 8, dia fetent del festival, i el lot de productes Aftervite i Repelvite, que evidentment també és meritori d'algú a vosaltres. Jo sóc en Domènec, demà, com sempre, a partir de les 4, molt més interactuar a la recta final també de temporada de la programació de Flash FM. Per tant, demà serà l'últim programa. I no us penséssiu que marxem ja, no, estarem per aquí, eh? No, això no, vull dir... Com els professors dels col·les, eh? Que no se'n van els nens i se'n van, no. I ens quedem per aquí, aguantant el que convingui. Hola, què tal?
1: Hola, Sergi, molt bona tarda. Bona tarda, plagero.
0: Què dius?
1: Avui volia demanar de Daddy Yankee, Dame más gasolina.
0: Más gasolina,
1: i la resposta
0: mai millor
1: de Pelvite és la B.
0: La B.
1: Adéu, bona tarda.
0: T'apunto, molta sort, va, Daddy Yankee. Vinga, benzina per tothom. Adéu-siau.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Tarragona, 101.8. Valls, Vila-rodona, el Pla de Santa Maria, Calafell, l'Arboç, Masllorenç. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 8.
1: Són les 8.
2: Bé. Que són les 8. Va, va, va, va.
0: Ha arribat el teu moment.
1: Va, va, va, va.
0: A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
1: polla.
0: Comença el Flash Urban.
1: Dios.
0: Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Ha arribat el teu moment. Són les 8 en punt del vespre i comença un nou Flash Urban. Hola, Tomàs Poal.
3: Miquel González, bona nit a tu i a tota l'audiència. Perdoneu el meu polla, però és que avui havia de ser molt fort, eh?
1: És que avui ens anem de vacances.
3: Vamos.
1: Avui és l'últim dijous. Avui és l'últim programa de la temporada.
3: Oh, no, la policia, no.
2: No, sí, sí, sí.
3: Sí, sí, la policia, sí.
2: Sí, sí, sí, la policia, sí.
3: Que venga.
1: I avui volem que ens feu una mica el pilota, vale? Avui volem que ens digueu què en penseu del programa. Què us ha semblat aquesta temporada del Flash Urban? Us ha agradat? No us ha agradat? Bueno, que podeu ser 100% sincers i si ens voleu fer el pilota, doncs millor, vale? Com vulgueu, vale?
3: I si us voleu cagar en la puta de nosaltres, també ho podeu fer, eh? Que si el nostre humor és massa negre, que si ens passem amb els restaurants, que si som uns cabrons, qualsevol cosa serà benvinguda avui.
1: Molt bé.
3: Són com les notes, no? Una mica del col·le.
2: Exacte. Sí.
1: I abans de les 11 de la nit sabrem la gran incògnita. Ens han renovat pel setembre, sí o no?
3: La veritat és que no ho sabem ni nosaltres, vale?
1: Ho sabrem abans de les 11.
3: El nostre jefe ens ha dit que a les 11 menys quart ens donarà l'okay i nosaltres ho anunciarem a l'acabar el programa, així que estigueu molt atents al show d'avui.
2: Heavy.
1: Ja sabeu que avui, encara que sigui l'últim programa, podeu demanar bromes telefòniques a través del WhatsApp de la ràdio.
3: Vinga, va, us el recordem per una última vegada durant aquesta temporada, el 699-69-69-69. Aquí és on heu d'enviar les bromes, hòstia!
1: Doncs vinga, va, envia un WhatsApp.
0: Envia'ns un WhatsApp.
3: Va, va, va.
0: 699-69-69-69.
1: Si fóssiu als nostres caps, ens renovaríeu una temporada més o no?
2: Bueno...
3: I per què, eh? Volem saber el per què.
1: Comencem?
3: Vamos, va.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: L'Ana Mena i la Lola Índigo, juntes amb això que es diu Patitoa.
1: Bé, bon tema.
0: Jo per tu tota.
1: Estiuenc, fresc, molt bé, sí, dinàmic. Molt bé.
0: Les 8 de la tarda, 5 minuts. Si fóssiu els nostres jefes, ens renovaríeu una temporada més, sí o no? Dius.
1: I els motius. Sí. Important el motiu, eh?
0: Doncs vinga, va.
2: Toca'ns ara. Va, va, va. 93 545 68 68.
0: I entre totes les trucades tenim entrades per anar al Brunch Electronic Festival.
1: Oh, yeah.
0: Barcelona, Mar, Sol i un festival que rebentarà el Parc del Fòrum. Què més vols? Els dies 7, 8 i 9 d'agost arriba el Brunch Electronic Festival amb electrònica de la bona, artistes internacionals, talent emergent i moltíssima gent amb ganes de festa. Sortegem entrades dobles per anar dissabte 8 d'agost. Vols anar-hi?
1: Home, clar.
0: Doncs truca'ns ara i ens expliques si en renovaries una temporada més o no, eh? Brunch Electronic Festival. Flash FM, som l'emissora oficial.
1: Llama, llama!
0: Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Com et dius?
3: Yolanda.
0: Yolanda.
1: Mira com anda la Yolanda.
0: Yolanda, com estàs? Uh-huh.
3: Molt bé. Us estic escoltant i és que em fa gràcia.
0: Ah, molt bé, Yolanda.
3: Em fa gràcia perquè, hòstia, a vegades foteu una canya a la gent.
1: Mm-hmm. Ah, sí? En sèrio?
3: Sí, en sèrio. I saps què passa? Que hi ha molts nens que escolten aquesta emissora.
0: Vale.
3: Perquè escolten els pares.
0: Vale.
3: I els fills sempre estan pel mig i sempre escolten tot. I com poseu tan bona música, doncs els nens també volen. Però clar, escolten coses que no haurien d'escoltar.
0: I què escolten que no haurien d'escoltar? No, Yolanda.
1: Si sempre parlem bé i no diem paraulotes. Mai, què estàs dient? Què t'inventes?
3: Que no diuen paraulotes?
1: Vaya inventada de l'Ada. Estàs inventant tot. Prou, prou, prou.
0: Yolanda.
3: Digue'm.
0: Ens renovaries una temporada més?
3: Bien, si fos per mi, sí, pero tendría que ser mayores de 18 años.
1: Pues no, y nos seguirán oyendo niños, te guste o no.
0: Vale, Per, pues per tant tu dius que sí. ¡Tenim un sí!
1: Vamos. Yolanda, per cert, tu tens nens o no, tu?
3: Una de 14, i cada vegada que arriba a casa posa la ràdio com ja està memoritzada. Sempre és la mateixa.
0: M'encanta la teva filla.
1: Creus que som un bon exemple per la teva nena de 14 anys,
0: pues sí,
1: o no?
0: Pues sí.
3: No.
1: Joder, que no! Joder!
0: Hala!
1: Me cago en 10!
3: Para mí sí, para ella no.
0: Ah, clar.
1: Així creixerà molt forta d'esperit, ja veuràs.
0: Crec que sí, se sabrà defensar la seva vida.
1: Ah.
3: Ja t'ho daria d'aquí 10 anys, que tornarà a trucar.
0: Molt bé, Yolanda, gràcies, guapa.
1: Vinga.
0: Adéu. Bona tarda. Adéu.
1: Oh, no, no.
0: Per cert, recordem, a les 11, abans de les 11, sabrem si ens han renovat o no al setembre. Vale?
1: Exacte.
0: Dius. Hola.
4: Hola, bona tarda.
0: Com et dius?
1: Ei, capità.
4: Jordi,
0: des d'on ens truques?
4: Doncs de Martorell, bueno, Sant Esteve a Ses Ruïnes, va dir de la Rosalia.
1: Sí, Perf. Sí, lo sabemos.
0: Molt bé. Jordi, tu ens renovaries una temporada més, sí o no?
4: Doncs sí, jo sí que ho renovaria.
0: Bé! Segon sí!
1: 2-0, vamos, va!
0: Bé.
4: Sí, perquè és el que et dic, entreu a una hora que és bona, perquè ara la penya ja està a casa, del relax, comenceu amb les bromes, amb aquest vocabulari una mica com deia la Yolanda, i anar...
1: Bé, molt educatiu, vols dir? Sí, ho sabem.
0: Ets els nostres,
4: sí,
0: eh?
4: Sí. Sí.
0: Bé, molt bé.
1: És un xuleta i això ens agrada, ens representa moltíssim.
4: Ah, no, no, jo què sé, un tio normal.
1: Però. Bueno, parlem-ne.
0: Molt bé, i doncs moltes gràcies per escoltar-nos cada dia, tio.
4: Bueno, vosaltres, home, continueu així, digueu-li al jefe que ell mateix, que perdrà dos bons treballadors.
1: Clar, i si no anirem a una altra ràdio, eh?
0: Clar.
1: Que estem molt cotitzats.
4: Bona competència.
1: Exacte, ben sí, dit, sí. Ara.
0: Clar, jo ara estic pensant, clar, si ens diuen que no ens renoven, ens quedem sense feina.
1: Jo tinc un, jo tinc un lloc on puc anar.
0: Sí, no? Al Mercadona? Sí, sí.
1: No, millor encara.
0: Ah, sí?
1: Un pàrquing del meu barri.
0: O un

0: Nada más, ¿sabes? Clar,
1: és clar, que... per tu és graciós, per nosaltres pot ser el drama banana.
0: Exacte.
2: Que tothom ens manifestem, si us foten fora.
0: Vale, perf.
1: Ara.
0: Molt bé. Gràcies, Judit.
1: Adéu.
2: A tu, adéu.
3: A tu.
0: Si voleu demanar una broma telefònica, avui també la podeu demanar.
1: Sí, sí. Ja sabeu, el nostre WhatsApp, 699-69-69-69.
0: Vinga, va.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: 8.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 834040. 834040. Lloga a Planxisteria Delfín.

Flash. Escoltes Flash FM a Andorra. El 93.8 FM. Flash FM. Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: Temazo de Justin Bieber i Nicki Minaj. Té uns quants anys aquesta cançó, però ara aquest 2026 s'ha tornat a posar de moda, cosa que ens encanta. Això es diu Beauty and a Beat. Sona a través del Flash Urban a Flash FM a les 8:22 d'aquest vespre. Últim Flash Urban de la temporada i que anem molt calents.
1: Teunito!
0: Perquè encara no sabem si a partir del setembre ens renovaran o no. Encara no ens ho han dit i ens ho diran abans de les 11, abans de marxar, vale?
1: Jo és com que espero que no, però espero que sí.
0: És com, sí, saps? Sí. El cor trencat.
1: És raro, saps? Perquè estem ja molt saturats de vosaltres, cabrons. No pareu de molestar i de trucar. Bueno, que d'això és el programa, clar.
0: Bueno, clar, deixem de trucar, si no, trucar, si no, sí, programa, si no, no sé. No, clar, no, sí. Doncs, mentrestant, mentre que no ho sapigueu, el que heu de fer és trucar vosaltres i dir si vosaltres fóssiu els nostres jefes, si ens renovaríeu o no, vale? I ja està.
1: Així de senzill, i el motiu pel qual ens renovaríeu o no. Per exemple, si us mola molt el programa i us mola el nostre humor, ho podeu dir. I si creieu que som uns fills de puta, també ho podeu dir.
0: Vinga, anem a l'autopista que hi ha a l'Aron.
1: Ah, sí?
0: Està a l'autopista l'Aron. Hola, Aron!
2: Hola, buenas!
0: Com estàs, tio?
1: Ei, tio.
2: Bueno, com estàs millor, eh?
0: Per què? Què et passa?
2: Sí, tio, si estic a escoltar a ràdio, jo és que no us renovaria, eh?
0: No!
2: Sou mal educats, tio.
0: Vale. Ho estàs dient de veritat?
2: Sí, això no pot ser, aquí a la gent, donar-li pas per tots els costats i vosaltres com un reis, eh?
1: Què has dit, perdó, la gent, què?
2: Que la gent, que li foteu pal, tio, vosaltres com un reis. Allà sentats, amb la fresqueta...
0: Home, el, sí, amb
2: la gent rebent, eh?
1: I ara, mira, ens farem un roncola i no és broma, eh?
0: Perquè anem a fer l'últim programa, clar.
1: A sobre. I demà no treballem. O sigui,
0: Dios!
1: La vida nostra és perfecta.
2: Cabrons.
0: Per tant, tu...
2: La veritat és conya, tio. Que és de puta mare.
0: En renoves. La dona en renova. Vamos! Vinga.
2: Conya. L'únic, tio, que us he de dir que és una miqueta pesats amb el Quevedo, tio.
0: Bueno, això no depèn de nosaltres.
1: Això no és culpa nostra.
2: Ah, bueno, llavors,
1: ni que se la xupéssim al Quevedo, home, no. Això no és cosa nostra.
0: Això és un altre tema a part.
2: Vale, doncs res, tio, que és conya, que allò de puta mare, tio, uns cracs.
0: Molt bé, perfecte.
1: L'Aron vindrà de copes amb nosaltres algun dia.
0: Sí.
2: Home, encantat.
0: I pagarà ell, saps?
2: Bueno, això ja no, eh? Això som poca, tio.
0: Segur que cobres més que nosaltres.
2: Soc català, tio.
0: Bueno, i jo, però a veure, quan cobres tu, Aron? A veure.
1: Ala, ala, vinga.
2: És que sóc autònom.
0: Autònom, vaya. Ui, pobre.
1: No, no, no. Oh. Cuidao els autònoms que van de víctimes.
0: I després no són tan víctimes.
1: I cuidao, cuidadina, l'Adín.
2: Que entre pitos i flautes... Lo podeu preguntar al perro Sánchez.
0: Però després no has de justificar un jefe les vacances, clar, saps?
1: Sí, però llavors no cobra res.
0: Ah, bueno, això també és veritat.
1: Jo crec que la toquen, els autònoms la toquen i guanyen mínim al mes 3 llargs, 4.000 pavos, eh?
0: Arriben els 4.
1: Molts autònoms.
0: Sí, segurament.
1: Mira com riu aquest. Sí.
0: És perquè és veritat. A què et dediques tu, Aron?
2: Jo soc serraller.
0: Serraller, clar, aquest arriba als 8, sí. 8 al mes.
1: Home, no, sí, sí, mes. Sí, sí, sí. No sé si tant, Miquel, la veritat.
0: Vinga, Aron.
2: Està la cosa molt malament, molt dolenta.
0: Gràcies, guapo, per renovar-nos.
2: Bueno, si m'he de fer, molt bé.
1: Si m'he de fer el serrall, el pentinat, ja et trucaré, tio.
0: Ah! Ah! Ah! Ah!
1: Llaman, querida, llaman.
0: Hola.
3: Hola, bona tarda. Bueno. Som a l'Hilda i l'Ede... I la Màriam. Què passa, tio?
0: Què tal? Com estàs?
3: Què passa? Pues mira, estic a la plaça del Miracle amb el cotxe i la nena.
0: Ah, sí? Molt bé, que bé. Adéu, Andrea.
3: Què passes?
0: Molt bé.
3: Andrea no.
0: Ah, no, Andrea, com es deia la teva filla, perdó?
1: Mariama.
3: Mariam.
0: Ah, vale, això.
3: Te la fotrà.
1: És que tenim tants noms que ens confonem.
0: Hola, guapa!
1: Hola, Andrea. Ai, Màriam.
0: Agats, m'he equivocat de nom.
1: Déu-n'hi-do. I què fareu ara? Anireu a fer un gelat o algo?
3: Anem a una volta i a fer un gelatet o un sopar.
0: Ah, sí? Molt bé!
3: O a fer ruta, perquè últimament no dorm la tia, o sigui que imagina't.
0: I escolta, la teva
3: que
0: filla...
3: Què? Jo ho renovaria.
0: Vamos!
1: Ara ens agrada, bé.
3: Ai, festival.
0: Festival.
1: Hòstia, pues un festival molaria,
3: Bueno, per bona vacances.
0: Gràcies.
3: Que vas dir molt bé, tio.
0: I estic a setembre perquè abans de les 11 sabrem si ens renoven o no els jefes, sí. Vale?
3: No, jo estic atent sempre, us escolto, sempre.
0: Ho sabem. Gràcies.
3: Festival! Vinga, que vagi molt bé, crac.
1: Què li passa amb els festivals?
3: Adéu.
0: Perquè és un farlopero que li agraden els festivals.
1: Ala, venga, con su hija en el cotxe, hombre. Por favor. Ara veus, ara ens hem passat.
0: És que crac.
4: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: Flash Urban passen coses com aquesta.
1: El Bele i la Shakira, tots dos, amb això que es diu Algo Tú.
2: Temazo, eh?
1: A veure, sincerament, la Shakira té cançons millors, eh?
2: Vaya peste.
1: Dios!
2: Mare meva.
1: Per favor.
2: No s'agafa ni amb pinces.
1: La Shakira té cançons millors.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Amame.
1: Mámame. Per favor. Seria més bona, si digués mámame.
0: Mámame.
1: Dios mío.
0: Por favor.
1: No, amb aquesta veu de pedòfila més, eh?
0: Mámame.
2: Dios.
1: Ah, clar.
0: Ven a mi furgoneta.
2: Dios.
1: No, per favor, no. Prou.
2: No.
3: Bomba.
1: Prou.
2: Ai, que hem de regalar entrades per al Brunch Electronic Festival a Barcelona, Mar Sol, i un festival que rebentarà al Bar del Fòrum. Què més vols?
1: No, res més.
2: Digue'm, quins dies és?
1: Doncs mira, nosaltres sortegem pel dissabte dia 8, però teniu el dia 7, 8 i 9 d'agost.
2: Molt bé!
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: I saps quina és la ràdio oficial?
1: Jo crec que l'emissora oficial és Flash FM, no?
2: Molt bé!
1: Va!
4: 93-545-68-68.
2: Si fóssiu el nostre jefe, al setembre ens renovaríeu el programa, sí o no, vale? Està guanyant? 9 vots que sí, 9.
1: Sí.
2: I 0 que no.
1: Ah, pensava que anaves a dir 1 o 2, però ni això, eh? Mare 0. Meva, valla drama de l'escapatra.
2: Bueno, millor.
1: Déu-n'hi-do. No, jo vull pique, avui.
2: Clar, ningú ha dit per dir que no, eh?
1: Vull... Va, els que esteu escoltant, que realment creieu que no s'ha de renovar, tot i que us agradi el programa, però que penseu que no s'ha de renovar perquè hem de donar exemple al jovent i tot això, truqueu i ens ho dieu.
2: Tu te vols barallar amb un oient avui?
1: Evidentment.
2: Amb un rancor a la mà.
1: Amb diversos que tindré, sí.
2: Dios!
4: 93!
1: 545, 68, 68.
2: Molt bé!
1: No, m'ho sé tot, eh?
2: Ho saps tot, eh? Molt heavy. Hola, bona tarda. Adéu, que vagi bé. Que vagi bé. També podeu demanar bromes telefòniques, tot i que avui és l'últim programa de la temporada, ho podeu fer-ho enviant un WhatsApp ara mateix.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
2: Envieu un WhatsApp i demaneu una broma telefònica, vinga.
1: Sí, de fet tenim diversos oients que estan enviant la seva, sí? Però els que esteu i no ho feu encara, si us plau, en recordeu-vos que és l'últim programa, o sigui clar, que avui podeu aprofitar.
2: És ara o mai!
1: Va!
2: Hola, bona tarda.
5: Hola, bones.
2: Com et dius?
5: Jo.
2: Joana, des d'on ens truques, carinyo?
1: Allà, Conxita.
5: De Banyoles.
2: Joana de Banyoles.
1: Bé.
2: Avui he estat a Banyoles.
1: Ah, i què tal, bé?
2: Bé.
1: Sí.
2: Bé.
5: Perfecte, bueno. Vosaltres?
2: Molt bé, Joana.
1: Anem tirant, Joana.
5: Bueno, això és l'important.
2: Molt bé, Joana.
1: Ben dit. És una conversa de perruqueria, bastant.
2: Totalment d'acord.
1: Però m'agrada.
2: Sí, sí. Joana, tu si fossis la nostra jefa, ens renovaries per al setembre?
5: Home, efectivament. Una
1: vegada
5: sí.
1: Bé. I quants anys tens, Joana?
5: 26.
1: 26?
2: En sèrio?
1: Déu-n'hi-do, però si sembla que tens 53.
5: Hòstia, moltes gràcies.
1: Però vol dir que tens una veu madura, responsable, sí, efectiva. Ai. Això vull dir.
5: Genial.
2: Joana, et podem fer una pregunta?
5: Una pregunta perquè ens acompanyeu al dematí, a la tarda, a la nit, i de camí cap a la feina, ens feu una companyia impressionant.
2: I què és el que més t'agrada del Flash Urban, Joana, de Banyoles?
1: Nosaltres? Sí, resposta fàcil, eh?
2: Ja està.
1: Vale. És com una nòvia o nòvio que et diu què és el que més te gusta de mi. I diu, tu todo. És que no, això és que no t'agrada res.
2: Dios!
1: Res de nosaltres.
2: Per favor.
5: Okay, hauríeu de...
2: Què?
5: Hauríeu de...
2: Ei? Vale, va quedar claríssim.
1: Hauríem de follar més, ha dit la Joana.
2: Claríssim.
1: Merci, Joana, ho farem.
2: Molt bé, Joana, gràcies.
1: Hauríeu de drogar-vos més.
2: Molt bé. No consumim drogues, que
1: no,
2: quedi clar.
1: La veritat és que no, la gent jo crec que té una idea equivocada.
2: Ui, però, per si de cas.
1: Però per si de cas ho diem, som uns borratxos, però drogues i tal no, eh?
2: No consumim res, per si de cas.
1: Ni anem de pilinguis, ni aquestes bromes que fem,
2: tampoc,
1: de veritat.
2: Tampoc, no.
1: De
2: ma vida.
1: De moment.
2: Sí, de moment. La passa tampoc ens deixa anar-hi, saps? Vull dir, tampoc,
1: no.
2: Tampoc cobrem tant.
4: 93-545-68-68.
2: Si fossis el nostre jefe, renovaries una temporada més a Flash Urban, sí o no? Vinga, va, que abans de les 11 sabrem si realment ens han renovat o no, eh?
1: Exacte, i us recordem d'igual manera que estem sortejant entrada doble per anar al Brunch Electronic Festival dissabte, dia 8 d'agost, gràcies a la vostra trucada.
2: Si vols la teva entrada per anar al Brunch, avui en regalem dues, eh? Dos dobles, has de trucar-nos.
1: Dios, és que dues dobles, bro, és molt, eh?
2: Heavy.
1: Joder, prou.
2: Heavy, molt heavy.
1: Semblem Santa Claus.
2: És que ens anem de vacances, se't sap greu.
1: A mi ja m'està pujant el ronco-donco-donco.
2: Per favor!
1: Sí.
4: 93-545-68-68.
2: Va!
1: Truqueu! Critiqueu! O ens motiveu, però feu alguna
2: cosa. No està trucant. Ah, menys mal.
1: Clientes.
2: Hola.
6: Hola.
2: Hola, com et dius?
1: Ei, tia.
6: Oriol.
2: Oriol, des d'on ens truques, tio?
1: Tio.
6: Montmeló.
2: De Montmeló. Molt bé. Oriol, tu si fossis el nostre jefe, ens renovaries?
6: No. Ai, no. Sí.
1: Ah. En què quedem, Oriol? A mi, no, a mi no em despistis, Oriol.
6: Que sí, que
1: em feu
6: molt lliure i passo
1: molt bé amb vosaltres. Vamos! I ho ha dit un nen, per tant, som exemple pels nens. Joder!
2: Fa!
1: Fa, fa!
2: I Oriol, què és el que més t'agrada del programa?
6: Les bromes telefòniques, són molt xulos.
1: Bé, molt bé, Oriol. Oi, Oriol, vols fer un fa com aquest que ha tirat el Miquel ara?
6: No, va, perquè
2: però...
6: no
2: se m'ha
6: posat cap.
2: Va, no. Intenta fer això, va.
6: Fa!
1: Això, això, el fa.
6: Fa!
2: Molt bé!
1: Molt bé! A veure...
6: Fa!
1: El primer de l'Oriol m'ha molat, eh? He de dir que està prou bé. Tu no li donis tants cops. Pues Oriol, tio, ets la cabra, eh?
2: Ara Oriol ho has de fer més ràpid. Fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa. Vale? Molt bé!
1: Jo tinc un Scoopy que sona igual.
2: Adéu, maco, que vagi bé.
1: Adéu, Uri, que vagi bé. Ciao, ciao, ciao.
2: Hola.
7: Hola.
2: Hola, qui ets tu?
7: Jonathan.
2: Jonathan.
1: Hola.
2: Des d'on ens truques?
7: Des de Barcelona.
2: Molt bé. Hòstia, el Jonathan crec que dirà que no, eh?
1: Sí, està, no està de bon humor,
2: té mala vibra, eh?
1: El Johnny Macaroni.
2: A veure, Jonathan, ens renovaries?
7: Sí, venga, sí.
1: Bueno, bueno. ¿Cómo que sí, venga, sí?
2: Ah, ah sí?
1: Que no, com si, es, sí, venga, com sí, si ens estigués fent un favor, eh? Venga, va, patir
7: no,
1: un poc.
7: No, no. Me decís que no, però sí, home... Tenéis buen rollo, tenéis buena vibra, ¿eh?
2: Ah, sí, bueno, sí. Menos mal.
1: Tenemos buenos vibradores, sí, sí. Pero...
7: también.
2: ¿Y qué es lo que más te agrada del programa, Jonathan?
7: Bueno, lo que más me gusta es que lo que te he comentado, que tenéis buenas vibraciones, pero a veces tenéis. Os metéis con la gente demasiado.
2: Pero eso te agrada,
1: ¿no? ¿De qué vas, capullo? No, es broma, es broma.
2: Pero eso te agrada.
1: Clar.
7: Sí, está bien, tiene su rollo.
1: És parte de nuestra esencia. Piensa que nuestro lenguaje del amor, el nostre llenguatge de l'amor és enriure'ns de la gent, saps?
7: Por eso os doy el sí.
1: ¡Vamos!
2: ¡Vamos! Vinga, sí. Un altre sí.
1: Sí quiero, portem ja 11, joder.
2: 12, 12 sí.
1: Ara de Déu, car de Déu. Això és un no parar.
2: Gràcies, Jonathan, tío.
1: Adéu, hermano.
7: Venga, un saludo.
2: Adéu, maco. Adéu. Hola, bona tarda. Hola? Aquest era un no, eh?
1: Vaya fantasmilla.
2: No, eh?
1: No, bueno, pues... comptem com no?
2: No, no ha contestat.
1: No ha contestat, ja, vale, vale.
2: Hola?
8: Hola.
2: Hola, qui ets tu?
8: El Marc.
2: El Marc.
1: Molt bé, Marc.
2: Des d'on
8: estàs buscant nòvia.
2: Estàs buscant nòvia, Marc?
1: Pues aquí som...
8: buscant nòvia, aquí.
1: Pues aquí som dos tios, o sigui, complicat.
2: Anem malament, Marc?
8: Hòstia!
1: Quina edat tens, Marc?
8: 19.
1: 19 tacos.
2: Bueno... Marc, sí. I com és? Que estàs passant gana o què, tio?
8: Sí.
2: Pobre home.
8: Va més calent que una gossa.
2: Molt bé.
1: O un gos, no?
8: Pot ser.
2: Escolta, Marc, què t'agrada del programa, tu?
8: No, me la fico al cotxe de vegades.
2: De vegades.
1: Ui,
8: les entrevistes estan molt guapes. Les entrevistes estan molt guapes.
2: Quines entrevistes?
1: Les entrevistes? Tu estàs inventant. Cabron, tu ens estàs fent la pilota falso perquè et busquem un ligoteo.
8: Som pillats, som pillats.
1: Ara, ara.
2: Com que entrevistes? Quina entrevista? El Flash i Ice Cream.
1: Ja. Bueno, va venir el Yorgaki.
2: El Yorgaki.
1: Cabra. No, mira, ara teníem tres ties de 19 anys aquí per tu, però ja no.
2: Oh.
1: Por falso pelota, por falso pelota. No, no, Amanda, no, Amanda, no vengas, no.
8: Perdó, perdó.
2: Vinga, adéu, que vagi bé.
8: Adéu, que vagi bé.
2: Adéu, adéu. Bueno, portem 12 a 6, eh? 12.
1: Ara de Déu.
2: Hola, bona tarda.
9: Bona tarda. Truqueva per opinar el programa de continuar. Vale?
2: El programa de continuar, molt bé.
1: Però,
2: tu qui ets?
1: Però aquest no m'hi ha
9: el programa volgut... de continuar perquè sou collonuts. Jo a vegades ho he intentat per insultar-vos. Bueno. Però jo soc contra programació. Aviam si us entreneu. La crítica hi ha que acceptar-la, eh? Però vosaltres sou molt taxatius, coi.
1: Home, acceptem les crítiques.
2: Home, de fet, estem esperant algú que digui que no per acceptar la seva crítica.
1: Sí, i per ballar-nos.
9: Vosaltres ens agrada la vostra veu, que aneu molt compenetrats, i la gent no us vol molt. Aquest programa ha de quedar com el caudillo Franco, per sempre.
10: Per favor, una cosa.
1: Clar, jo no m'ho esperava, això.
9: El caudillo, cony, posa-ho sí, permet. Sí.
10: Ens acaba de comparar amb el Franco.
1: A veure...
9: No, amb el Franco vull dir amb el que heu d'estar tota la vida amb
1: la longevitat de poder del Franco.
9: És un programa trencador.
10: Clar. Ah, però podria haver dit una altra longevitat, sí, no pas el Franco.
1: Ja s'ha dit la reina d'Anglaterra, saps? Algú més light.
9: Si no que... vindrem a hostia al jefe. Si no continua el programa, el jefe vostre serà hostia.
1: No, no, sabemos hostia. Dónde estáis. El Didi, pobre. Pobre home.
9: Sabemos dónde estáis, coño.
10: No, no, no, per favor.
1: Sí, a veure, ho saben perquè ens ha portat Globo i tal. Sí,
10: aquest home...
9: Està... a vosaltres us admirem. Jo no faig la pilota.
1: Bueno, escolta, ja n'hi bueno, ha prou de dir Franco i d'hostia i de tal. Vinga,
9: bueno, una abraçada.
1: Ja sí, ara, ara. Sí.
10: Per favor, aquest home no s'ha pres la pastilla.
1: Franco i abraçada, abans de dormir.
4: Truca'ns ara al 93 545 6868.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Mira, estamos aquí en una fiesta de cumpleaños con muchos amigos.
2: Ah, molt bé. Avui és internacional el programa.
3: Bueno, internacional per no dir panxitada històrica, sí, mare meva. Què està passant?
1: Respeto,
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Això es diu Forever Tugantel, el Omar Kurz i el Ñengo Flow junts a través del Flash Urban.
1: Forever Tugantel, tu macarrilla, hermano.
0: De seguida, més trucades. Abans, però, hem de fer una broma telefònica i en aquest cas hem anem a trucar a una farmàcia.
1: A una farmacèutica, una propietària d'una farmàcia.
0: Dios!
1: Que diu així, això ens ho demana l'Alan i li vol fer a la Maria Fernández Boada. Diu, màquines, broma, Maria Fernández Boada, té una farmàcia a Barcelona. Es diu Farmàcia Massini. Està traumada en que li robin coses perquè ja li ha passat altres vegades.
0: Ai, pobra.
1: Improviseu com sabeu. Tenim el seu número, ja l'hem marcat, a poc a poc. I, bueno, m'ha passat una mica més d'informació. Es veu que ara mateix té una treballadora. La farmàcia tanca a les 9, però ella ara mateix no està a la farmàcia. Així que la podem agobiar moltíssim.
2: Doncs vinga, va, anem a trucar a aquesta farmacèutica. Aquesta jefa d'una farmàcia. A veure si ens agafa el telèfon.
1: Hola.
3: Hola.
1: Hola, parlo amb la senyoreta Maria Fernández Boada.
3: Sí, sí.
1: Què tal? Mira, truco de la policia, de la comissaria de les Corts. Tens un minut per parlar amb mi, sisplau?
3: Sí, digue'm.
1: Vale, no, és només per saber, confirma'm si vostè és la propietària de la farmàcia La Massini, es diu així, Massini?
3: Sí, sí, jo mateixa.
1: Vale, al carrer del Tenor Massini, correcte?
3: Sí.
1: Vale, què tal, tot bé o no?
3: Ara mateix.
1: Sí, estàs bé? Vull dir, perdona, és una mica per introduir la trucada. És, bueno, la trucada és una mica seriosa, així que necessito que estiguis atenta, val? No vull que t'atabalis tampoc, però hi ha hagut un percans a la teva farmàcia.
3: Ostres.
1: Sí, sí, sí. Llavors, bueno, sabem que ara hi ha una treballadora a la farmàcia, correcte?
3: Vale.
1: El tema és que, bueno, ja ha entrat un home i ha robat moltes coses de la farmàcia. A punta de pistola.
3: No foti.
1: Sí.
3: Vale, pues ara mateix m'apropo.
1: Vale, però espera, m'has de contestar unes quantes preguntes, si us plau, perquè, bueno, amb el tema de les farmàcies, no sé si estàs enterada, però últimament estan havent molts altercats, molta gent roba medicaments, està passant de tot. I, bueno, resulta que aquest home anava una mica posat de fentanil. És el que, bueno, ens ha dit la treballadora i el que ha interpretat algun dels veïns del barri. El tema, tu te'n refies al 100% de la teva treballadora o no?
3: Sí.
1: Sí? Em pots confirmar sí. El seu nom?
3: No.
1: Digues, perdó?
3: Que no sé si és la policia realment, llavors no...
1: Bueno, si no vols donar-me la informació pertinent, endavant, tu mateixa. Jo t'estic preguntant coses per ajudar-te, en qualsevol cas. Val? Però bueno, estem sospitant de que els mateixos propietaris fan veure que hi ha robatoris a les farmàcies. Per això m'agradaria que, si us plau, no estiguessis tan borde amb mi, si pot ser,
3: Perdona, però és que estic espantada. Tinc ganes de trucar a la meva farmacèutica per saber que està tot bé.
1: Ella està bé, no et preocupis. Ella està bé. Vale? Ara hem baixat persiana, la farmàcia ara no està operativa, llavors, ara, si us plau, et demano que parlis amb mi. Soc l'autoritat i et truco de la comissaria de les Corts de Barcelona. I demanaria un mínim de respecte perquè les formes en què m'estàs parlant a mi no em fan cap mena de gràcia, la veritat,
3: No, sí, ho entenc.
1: Sospitant que si no sóc la policia, què et penses, que sóc un delinqüent, que et truco aquí per no sé, per estafar-te o alguna cosa relacionada amb això? Pregunto, eh?
3: Bueno, és que prefereixo tenir la conversa cara a cara amb la policia, no per telèfon.
1: Bueno, doncs si vols t'espero a la farmàcia i d'aquí 10 minuts o quan trigues a arribar aquí?
3: 15.
1: 15 minuts? Vale.
3: Sí.
1: Vale, espero que continuem aquí. Però bueno, no m'han agradat les formes en què m'has parlat, Això també t'ho dic, t'ho faig saber.
3: No, si em sap greu, però és que al final
1: menysprear, insultar una agent de policia quan t'està intentant aportar informació vàlida pel teu negoci per ajudar-te, doncs no sé, no té cap mena de sentit, ni cap ni peus, la veritat.
3: Bueno, em sap greu, ara ens trobem en 15 minuts allà,
1: Però posa't guapa, porfa, que això és una broma de Flash FM.
0: Ai, que estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
4: Ostres.
1: Maria.
0: Maria, vale. Respira, Maria, que és una broma que t'han demanat que et féssim en directe aquí al Flash Urban de Flash FM.
1: Sí.
3: Mare
0: de
3: Déu,
1: però
3: si l'ha fet de molt mala llet.
1: Coneixes un tio una mica gilipolles que es diu Alan?
3: Sí, bastant.
0: Qui és l'Alan?
3: Joder.
0: Qui és?
1: Estàs amb ell ara mateix, pot ser?
3: No, però estava.
1: Ah, oh. Estaves, vale.
3: M'està esperant.
0: T'està esperant. Però és el teu nòvio?
3: No, encara no.
0: Encara. Ui. No? Uala!
1: Però feu tras-tras por detrás, per favor.
0: Ah. Bueno, doncs pues ens ha demanat que et féssim aquesta broma. Crec que l'Alan avui supera sol, eh?
1: Avui, sí. Hòstia, saps què li pots fer? Fes-li veure que no ha passat res i dissimula i després, enmig del sopar o el que feu, li dius, ei, mira, no puc continuar amb una persona
3: perquè,
1: que...
3: No, perquè està dins del cotxe i us tindrà
0: clar,
3: posat.
0: Clar, t'està escoltant per la ràdio. Digue-li alguna en directe, que sí. T'està escoltant ara mateix.
1: Insulta'l.
3: Que estic hiperventilant, que... Déu meu.
0: No ha passat res. La farmàcia està
3: no,
0: bé.
3: No, perquè és que és una realitat. Passa molt. I just, no, just acabo de dir-li a la noia que passi un moment al xino i només es quedava una persona...
1: Al xino?
3: A comprar una cosa al xino.
0: Ah, vale. Al bazar.
1: Al bazar.
3: Al bazar, sí, perdó.
1: No al massatge. Vale, vale.
3: I, clar, estava sola i m'heu fet que el cor m'anés a mil.
1: Bueno, d'això es tracta, per això és una broma telefònica.
0: Però hi ha molts robatoris a farmàcies últimament, o què passa?
3: Sí, sí, és superfreqüent.
0: Sí?
1: Què roba la penya?
0: Clar, què roba una farmàcia?
1: Antidepressius?
3: No, això no, perquè això ho tenim a darrere, no està a la vista del públic, ja. Però de tot.
0: Condons?
3: També,
1: Ah, sí? Mare meva, sí. Vaya rates de cloaques.
0: No, però, sí. Anar a robar un condó, de veritat, eh?
1: Clar, jo
3: no,
1: sí.
3: Que els Durex d'espancars, eh?
0: No, ja, però...
3: Sí, que no és la marca blanca del Mercadona.
0: Doncs pues marxa atràs. No, marxa atràs mai.
1: Hòstia,
0: mai.
1: Seria un bon nom de condó, eh? Marxa atràs. Tot seguit. Bueno, pues anirem a la teva farmàcia quan necessitem fentanil o testosterona, pues anirem allà, ¿vale?
3: Ai, mare.
0: Va, un petonet, que vagi bé.
1: Adéu, farmàcia Masini.
3: Morirà algú aquesta nit.
0: Dios!
1: Ara m'agrada, ara.
0: Bueno!
1: Adiós.
0: Que buen rollo. Adéu, guapa, que vagi bé, petó. Bueno, si voleu demanar una broma telefònica, ja sabeu que el que heu de fer és enviar-nos ara mateix un WhatsApp.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Efectivament, a través del 699-69-69-69 i a veure si podem fer la teva broma.
1: Correcto.
0: Doncs vinga, va, dona-li canya.
4: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: El BL i la Shakira, tots dos, amb això que es diu Algo Tú.
2: Temazo, eh?
1: A veure, sincerament, la Shakira té cançons millors, eh?
2: Vaya peste.
1: Dios!
2: Mare meva.
1: Per favor.
2: No s'agafa ni amb pinces.
1: La Shakira té cançons millors.
0: I a tu? Què t'ha passat avui? Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Has recuperat mai els millors moments i les millors bromes telefòniques del Flash Urban?
2: A diari.
1: Ah, sí?
2: Bueno, nosaltres ho fem a diari, és veritat.
1: Sí, sí, cada dia ho fem.
2: Cada dia ho fem, sí.
1: De fet, ho pengem nosaltres.
2: Per si no queda clar la gent, www.flashfm.cat, aneu a la carta, allà surten les nostres cares a Flash Urban i allà trobareu top moments.
1: Si aquest estiu ens trobeu a faltar, doncs ho feu. Escolteu.
2: I programes sencers també, hora per hora, eh? No, és molt còmode la web.
1: Molt bé, hòstia. Molt bé.
3: Aquest és un missatge pels nens i les nenes.
2: Ja.
3: El Flash Urban us desitja bona nit.
2: Bona nit!
3: És hora de dormir. Tu marxa i abraça'ls i els sols. No deixis la ràdio, escolta'ns al llit. És hora de dormir. No et facis l'adormit. Saben que t'estàs amagant. Agafa el pelús i vés a fer un on. És hora de dormir.
4: És l'últim dia de la temporada que posem aquesta cançó a les 9.
2: Déu-n'hi-do.
4: No!
2: Déu-n'hi-do, però què està passant?
4: Que ens anem de vacances, és el que està passant.
2: Ara.
4: Sí. Vinga, nova hora en marxa, ja sabeu que els nens no poden trucar a partir de les 9 i avui estem preguntant si t'acabes d'incorporar al Flash Urban.
2: Sí.
4: És que encara no sabem si ens renoven pel setembre. Els jefes ens ho diran abans de les 11, vale?
2: Però volem saber què faria la gent, no?
4: Clar, si vosaltres fóssiu els nostres jefes, ens renovaríeu una temporada més o no? Vale?
2: Així de fàcil, truqueu, dieu sí, i si no, i sobretot, el per què.
4: Doncs vinga, va, de moment portem 13, 6 i 0 nous.
2: Va, vaya fans, eh?
4: Heavy.
2: Joder.
4: Hola, Carles.
5: Hola, Miquel i Tomàs, com esteu?
4: Com estàs?
2: Acaba de trucar-nos la cabra de les cabres.
4: La cabra de les cabres.
5: Sí,
2: les cabres Torres.
5: I tant.
4: Carles, com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres?
4: Pues bé, bé, bé. L'últim dia, Carles, ja ens anem de vacances.
2: Sí, sí.
5: Ja. I avui que torneu, jo.
4: A tu renovaries una temporada més.
2: Vale.
5: I tant.
4: Molt bé.
5: Jo, si seria el jefe, mai us fotaria fora.
4: Molt bé. Que gran del Carles.
5: Perquè em calleu de puta mare, em poso de la paraula.
2: Bueno, a vegades ens has insultat, Carles?
4: Sí, ens has insultat molts cops.
5: Bueno, però...
4: No.
5: He sigut jo que he estat mala llet i
4: doncs,
5: això.
4: Doncs demana'ns disculpes per totes les vegades que ens has insultat.
2: Clar.
5: Tomàs, ho sento molt per haver-te insultat.
2: Exclusiva. Encara ho guardo al cor, perquè no sóc de pedra.
5: I, Miquel, et demano disculpes a tu també, perquè m'he passat molt en tu.
2: Sí.
5: I no tornarà a passar això.
4: Que bé, Carles. Disculpes acceptades.
2: Realment hi havia nits on no podíem dormir, és cert.
4: Jo penso, que el Carles s'ha enfadat amb mi, no ha fet res. Però...
2: Molt dur. Molt dur, perquè a més el Carles ens agrada molt físicament, clar. Ens en volem follar, i clar, si ens insulta, doncs no...
5: Tomàs, va!
4: Carles, tu te saps la cançó d'anar a dormir, l'hora d'anar a dormir?
5: Digue'm.
4: Tu te saps la cançó que posem per anar a dormir a les 9?
5: No.
4: No te la saps?
2: Joder, però si la posem cada
5: dia. No, però l'he escoltat.
4: Ah, vale.
2: Ah, no se la sap de memòria, vale.
4: Bueno, Carles, que vagi bé l'estiu.
5: Vale, igualment a vosaltres.
2: Ara més que mai. Vinga, Carles, adéu!
5: Vinga, Carles, adéu!
4: Adéu! Hola. Adéu.
2: No.
4: Vinga, si fossis el nostre jefe, ens renovaries o no? Vinga.
0: 93 545 68 68.
4: Què és per vosaltres el Flash Urban?
2: Una merda.
4: Dios!
2: Una mierda pitjant un palo.
4: Hola.
6: Hola, Flasheros!
4: Hola, qui ets?
2: El dandy de Barcelona.
6: ¿Qué tal, Flasheros? Estamos por Huesca.
4: Estamos por Huesca.
2: Estàs a Osca? Déu-n'hi-do.
6: Estamos en ruta.
4: Està de ruta, per vale. Osca. Perf. I què tal la ruta?
6: Jo le voto, perquè sigui l'altra temporada mal.
4: Molt bé.
2: Això és un sí. Bé, no hem entès res, però és un sí.
4: Molt bé, gràcies, bon viatge.
2: Adéu, xaval.
4: Hola.
7: Hola,
4: com et dius?
7: Jo, Laura.
4: Ui, Laura, que bona estàs.
2: No ens parlis així, que ens posem guapos, aquesta nit, per favor.
4: Laura, oh.
7: Home, doncs només faltaria, no esperaria menys de vosaltres.
4: Laura, és que si estiguéssim sols, uf.
2: Ala. Jugaríem al sudoku.
4: Sí.
7: Bueno, sopa de lletres, no està mal, mira.
2: Sopa de lletres, sí.
7: Jo vull fer una exigència.
4: Dios!
2: Ja, mira, hem començat bé i ara vas a dar por culo.
4: Ja ho de trucar a Laura.
2: Ja està.
7: No, ja ho
2: Ja està aquí la Mari Pili, venga.
7: No, exigeixo que us renovin i que us pugin el sou.
2: Ara! Oh! Ara sí.
7: Pues sí. És a dir, aquesta és la millor hora per escoltar Plaja FM, en sèrio. O sigui, vens de la feina o d'entrenar, d'on sigui. Esqueados todo el día y visca amb vosaltres, és que és un riure...
2: Bueno, però no diguis tant que els nostres companys ja es posaran gelosos, clar. Totes les hores són les millors per escoltar Flash, però una mica més,
1: també,
2: no? Les nostres la millor.
7: A veure, no. Cal dir que l'Edgar ja també l'escolto al matí, perquè és quan vaig a la feina.
1: No, al matí no surt l'Edgar, però bueno.
2: Sí, ho fa molt bé, l'Edgar. L'Héctor Ortega, clar.
1: Vale.
2: I la Gemma Manzanero, que s'acaba de casar, per cert,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, tant.
7: Sí, més cuquina, va moníssima.
1: Dios, ho sap tot, aquesta pava, loco.
2: És que compra el hola, eh?
1: Per favor.
2: El nostre, el hello.
1: Només et falta saber si tenim parelles o no tenim parelles.
2: Clar, sí. Bueno, això i més coses.
7: No, això ja m'ha personal.
2: Ben dit.
1: Molt bé. Doncs, Laura...
7: No m'has dit això?
1: Què és per tu el Flash Urban, Laura?
7: Hòstia, una desconnexió diària.
2: Vale,
1: molt bé.
7: En sèrio, o sigui, és el punt aquest que dius no puc més del dia, vull riure, posa Flash FM.
2: Vinga, molt bé. Ens ha descrit com una classe de pilates, però molt bé. Desconnexió diària.
1: Literal. Gràcies, guapa, que vagi bé.
2: Vinga.
7: Un petonet, adéu, guapos.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: festival.
1: Molt bé.
0: Sí, perquè està a Barcelona, hi ha mar i sol.
1: Hi ha de tot i, sobretot, molt bona electrònica i molt bons DJs.
0: Molt bé, com tu saps. Doncs si vols anar al país gratis, el dia 8 d'agost,
1: sí,
0: ens has de trucar i ens has de dir si ens renovaries o no si fossis els nostres jefes, vale?
1: Exacte, i el per què. També recordar-vos que el Brunch serà del dia 7 al dia 9 d'agost. Té tot el cap de setmana ben llarg.
0: Brunch Electronic Festival, Flash FM, som l'emissora oficial!
1: Vamos, venga. Bé!
0: Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit, sóc Antoni de Mataró.
0: Antoni de Mataró.
1: M'agrada la teva veu i sí, m'agrada que tu ets típic que fa torreznos i gin tònic. M'agrades.
2: Escolteu, sou meravellosos, eh?
0: Ai, que gran.
2: Mira, noi, jo també havia fet de dixoc els meus temps, que feia dixoc, i ara es diu DJ.
0: Sí, DJ.
2: Amb plaques tècnics, i bueno, estava una mica apartat i vaig descobrir la vostra emissora. No ve que ho feu, o sigui, en Miquel, tu no sé si en Miquel o en Tomàs, perquè això sí que no, ho he vist a través d'internet i dius en Miquel, en Tomàs no, estàs amb uns cascos posats i, en fi, només volia dir que jo sí que ho renovaria tots dos, eh?
0: Molt bé, vamos.
1: Ara ens agrada, bé.
0: Un altre sí, del Toni de Mataró.
1: Toni, quina és la teva etapa preferida?
2: La què, perdó?
1: La teva etapa preferida, quan vas a un bar a picar algo. Sí.
2: I els musques a la marinera.
0: Dios, que... Molt bé!
2: Sí, sí.
1: Amb un cava...
2: Amb una cervesa,
1: amb una cervesa o un cava català. És que cuidau, el cava també et pega, Toni, per celebrar coses.
2: Collons, i tant que és bo, escolta'm. Escolta'm, anava a dir, no m'agradava el reggaeton, sí, i deixa que el poseu vosaltres en Farruko, el Quevedo. Bueno, me'ls sé tots.
0: Molt bé!
1: Tu imagina't, una partida de parxís entre el Farruko, el Quevedo i el Toni.
0: Molt bé!
1: Molt bé.
2: Sí, sou meravellosos, de veritat. Seguiu així i segur que en Didi us renovo una altra vegada.
0: Qui? Qui ens ha de renovar?
1: El qui?
2: No, com es diu, el seu jefe?
1: El Didi.
0: És que ha dit Didi.
1: El Didi. Molt bé. Mira, només...
2: Aquest és el que us has de renovar per sempre.
1: El seu nom m'acaba de motivar a fer-me una altra beguda i em penso servir un gin toni ara mateix que flipes, conyo. El Didi!
2: Ara!
0: Però com ho saps, Toni? Com ho saps? Sí,
1: que ho has escoltat més d'un cop, que ens hem referit amb ell.
2: Qui, jo?
0: Sí, sí, tu.
1: Ara me va el Toni.
2: No.
1: Com saps que és el Didi?
2: El que escolto cada dia.
1: És el perruquer.
2: Vau fer la broma del perruquer l'altre dia, te'n recordes?
0: Ah, tu ets el del perruquer, doncs?
1: Tu ets el perruquer del Didi, eh?
2: No, tu vau trucar amb el perruquer.
0: Ah, aquest ho ha escoltat. Vale, tu ho has escoltat tot, doncs.
1: Ets un fan, no?
2: Tot. I sobretot les bromes, que són meravelloses, tu.
0: Ara. Com t'agrada... Com t'agrada escoltar... Com...
2: Si estàs a mala llet i us escolta a vosaltres, ja se'ns passa tot.
0: Molt bé. Dic que com t'agrada escoltar la gent com es posa de mala llet, eh? Amb nosaltres.
2: Hòstia, i tant, tu. I tant.
1: Ara.
2: I si no us hi agrada, que es fotin.
0: No! Ara!
3: Com va?
1: Ara!
2: El que no li agradi, que se joda, tu.
0: Dios!
1: Ben dit, Toni.
2: Exacte.
0: Gràcies, Toni.
1: Te la xupava ara mateix, Toni.
0: Per favor.
2: Que tingueu unes bones festes, eh?
0: Igualment.
1: Que
0: vagi bé, Toni.
2: Adéu.
0: És la cabra, el Toni.
1: Però bones festes es diu al Nadal, no? No es diu a l'estiu.
0: Ja. Yeah,
1: però bueno, és el Toni, li perdonem.
0: És la cabra,
1: la cabra, sí.
0: Dios! Va, si vols demanar una broma, envia'ns un WhatsApp ara mateix. 699-69-69-69.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Line.
0: Andorra. Flash FM 93.8.

0: Si no t'agrada Flash FM,
1: és que t'estàs fent gran.
0: Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs.

0: muchacha, bonita.
1: Mi chacha, quiero.
0: Les 9 i 23 minuts. Avui, abans de les 11, sabrem si els nostres jefes ens han renovat o no pel setembre, ¿vale?
2: Sí, o sigui que encara tenim una horeta i pico per endavant, perquè estigueu pacients.
0: I oh, tinc un WhatsApp del jefe.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: A veure.
0: Diu...
2: Vale.
0: Encara no us diré res, però sí que hi haurà canvis.
2: Hòstia.
0: És l'únic que ens han dit.
2: Pues a mi aquest WhatsApp no m'acaba d'agradar del tot, eh?
0: Sí que hi haurà canvis, ja, però, o sí o no, saps? Aclara't.
2: A veure, és que el jefe, us hem d'admetre, el jefe està escoltant ara mateix el programa i jo crec que el fill de puta vol emoció i vol esperar també fins al final.
0: Sí.
2: No, és veritat.
0: Sí, sí.
2: El dir.
0: En lloc de dir-nos ara si tindrem feina al setembre o no, ens ha dit hi haurà canvis.
2: Jo t'he de dir, jo soc poc de misteri, sorpresa. Jo ara mateix si ens diuen que sí, jo diria, xavales, que sí, s'ha renovat.
0: No,
2: però,
0: no, sí, sí, sí, clar, totalment.
2: Literal que tenim aquí al WhatsApp, no us passarem captures, però tenim aquí les captures d'això, que el Didier ens està dient això. Ai, perdó, conocia. Perdó, és que se m'escapa el seu nom. Bueno, és igual, el Didier, es diu
0: el jefe,
2: Didier. El diu Didier, és igual.
0: Ah, hi haurà canvis, acaba de dir.
2: Dios.
0: Clar, jo vull saber qui són aquests canvis, però els canvis és que no hi ha programa, saps? De jode, clar.
2: Dios, Marcial Miquel, i vindrà una rúbia de 20 anys.
0: Ja t'acabaria. O un ros de 30, no. Per favor.
3: 93 545 68 68.
0: A veure, si vosaltres fóssiu els nostres jefes, ens renovaríeu pel setembre, sí o no? Vinga, va.
2: Truqueu ara mateix i ens ho expliqueu. 93545-6868. També recordar-vos que podeu anar demanant les bromes telefòniques al sí. 699-69-69-69.
0: Ara mateix, si fem recompte, hi han 18 persones que han dit que sí que ens renovaríem.
2: Ok.
0: I ningú ha dit que no.
2: Bé.
0: Heavy.
2: Això és que estem fent bona feina. Insisteixo, jo vull picar-me amb algú. És a dir, que si esteu escoltant el programa i no sou fans o creieu que hem de canviar coses, truqueu-nos i ens ho dieu.
0: Ara mateix teniu el telèfon disponible.
3: 93 545 68 68.
0: Clar, és que ens acaba de dir hi haurà canvis, però clar, no ens ha dit quins canvis són.
2: Mare meva, estic més tens que un cable d'alumini.
0: Quins canvis seran?
2: Déu-n'hi-do.
0: No ho sé.
2: Potser canvien de presentadors i pirem.
0: Clar, potser el canvi és aquest, bàsicament.
2: Imagines? Que posen aquí, jo què sé... Bueno, no ho diré millor, però clar, no sé. Aquí canvien algú, no sé, és que...
0: Hola?
4: Per cert, màquines, sou uns cracs, jo renovaria 100%. Diu-me el jefe que us pugui el sou, vamos, de cap. Per cert, ara si me'n recordo, una vegada vaig trucar explicant-vos que anava a una boda pròximament, que si posàvem enanos o picant al menjar o alguna cosa així.
2: Ojalà.
4: És la setmana que ve. Ah, allà vale. Com es lia. Ja us informaré.
0: Perfecte.
4: Quan torneu de les vacances. Vale, màquines? Vinga, disfrutar. Espero la trucada, Estarem allà. Intentaré dissimular el màxim possible, que no se m'escapi el riure.
0: Vinga, això és una mà que ens ha demanat abans la trucada de la farmàcia.
2: La qual hem fet abans i, evidentment, ha sortit bé. Per cert, vull fer un incís. Si demaneu bromes, tampoc sigueu samats. Diu aquí, puc fer una broma a un col·lega que es diu David Cobos, que m'han atropellat a mi i al Raül.
0: No, home, no.
2: A veure, una cosa, nois. Jo no em veig capaç de dir que us han atropellat a altres col·legues vostres. No, home, no.
0: Mira que hem fet bromes samades, ara.
2: Sí, però...
0: Saps?
2: No, lo de, clar, lo de que l'heu palmat, prefereixo no fer-ho. No, home, no. No està bé.
0: Jo la faria. No, és broma.
2: No. Tenim cor, tenim cor. No som de pedra, tampoc.
0: I molt gran el nostre cor.
2: Dius, què estàs dient?
0: Molt gran.
3: 93 545 68 68.
0: Què us ha semblat aquesta temporada del Flash Urban? Ens renovaríeu o no? Què és per vosaltres el Flash Urban? Vinga, telèfon obert ara mateix. Podeu trucar, teniu el telèfon disponible. 93 545 68 68. A veure si aquests canvis que ens ha dit que hi hauran seran bons o dolents.
2: Clar, seran determinants per vosaltres, perquè potser canvia tot. No sé, imagina't que canvia, que de sobte el Flash Urban és a les 6 del matí. T'imagines?
0: Ostres, vaya pal.
2: No, em nego.
0: Vaya pal a les 6 del matí.
2: Em nego, ni per 200.000 euros l'any, eh?
0: Clar, potser el canvi és que és un altre presentador. Clar, és que cuidao.
2: Podria ser, eh? Ens han denunciat molt, Miquel, aquest any. Molt.
0: Unes quantes vegades.
2: Però que molt, no. Ara que és l'últim dia, ho diem. Ens han denunciat molta penya al CAC, vale? Que és el Consell Audiovisual de Catalunya,
0: Dios.
2: Perquè han trobat innecessàries i poc vàlides les nostres bromes i el nostre sentit de l'humor. Tal qual, ha estat així.
0: Hi ha gent amargada.
2: Què? Pot ser més humil i acceptar la crítica.
3: Vols fotre a parir el teu ex? 93 545 68 68.
5: Para todos esos amores que dicen ser perdidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: es la Bizarrapa Music Sessions número 52, Albiza y Alquevedo, a través del Flash Urba.
1: Vamos, coño, vamos.
0: Anem a fer una broma telefònica que fa molta estona que no fem una broma telefònica.
1: Sí, de fet és un oient que ha insistit moltíssim. Sembla d'origen romanès per l'accent, vale? Perquè m'ha enviat uns quants àudios. Qui demana si es diu Lagdanyismi. Bueno, sí, sí, clar, segur que sí. Diu així, hola, ens agradaria fer-li una broma a la nostra companya de feina. Es diu Ainhoa. Ella té una càmera al menjador. Dios. De l'estil que s'ha penjat a internet tot el que fan a casa i que està publicat i que és il·legal aquest contingut, bla, bla, bla. M'ha passat el número.
0: M'encanta.
1: I, bueno, doncs anem a veure. Anem a veure. Ella viu a les Borges Blanques de Lleida, vale, a l'Avinguda Jaume I. Així que, res.
0: Doncs a veure si ens agafa el telèfon. L'amica no és romana, no?
1: La Ainhoa crec que no. Anem a veure. Seria divertit. Anem a marcar, anem a veure si ens agafa.
0: No marca, això?
1: Déu-n'hi-do.
0: Què li passa?
1: Passa?
0: Per què no marca? Potser ja està de vacances al telèfon.
1: Hòstia, clar, s'ha avançat, eh?
0: Ui.
1: ¿Cómo?
0: Espera, torno a marcar.
1: Sí.
0: Potser el telèfon s'ha anat de vacances abans que nosaltres.
1: Bueno, doncs pues, irònic, eh?
0: Espera't a res, una hora i mitja, telèfon.
1: Bueno, una hora i mitja.
0: Mitja hora. Una hora.
1: 20 minuts, sí que sí.
0: A veure, ara.
1: A veure, el Roncola. És que està malíssim.
0: No marca el telèfon, eh?
1: No.
0: Deu ser un fax.
1: Vinga, anem a provar per última vegada amb aquest número de telèfon.
0: És un fax, això, eh?
1: Si són els anys 80, que és això.
0: Sí, sí. No us hi mateu els números de telèfon, sisplau.
1: Sí, si ens els envieu, que sigui correcte el número, perquè és que si no, no tenim res a fer.
0: No.
1: Pues ho sento molt. Si Dios. Està, si està escoltant... Vaya remix.
0: Vinga. Vaya, jope, jo volia fer una broma, ara.
1: Oye, pues si està escoltant la nostra oient romanesa, si us plau, el número ha de ser correcte. O no funciona, o està fora de cobertura, no sé.
0: Ah, tio. Bueno, ja que no d'això, doncs obrim les línies de telèfon. Truca'ns ara, sí. Va.
2: 93 545 68 68.
0: Doncs vinga, aquest és el telèfon de la ràdio per parlar ara mateix en directe amb el Flash Urban. 93 545 68 68. Recordem que hem de regalar entrades per anar al Brans Electronic Festival.
1: Vinga, va, el festival que se celebra del 7 al 9 d'agost. Nosaltres concretament regalem pel dissabte, dia 8 d'agost, així que només heu de trucar-nos i dir-nos què penseu del programa i si ens renovaríeu la temporada vinent.
0: Dos entrades dobles que regalem avui per anar al Brans Electronic Festival. Si vols anar-hi, truca'ns ara mateix, va.
2: 93 545 68 68.
0: Una mica de tecnete, no, per al Brans Electronic Festival.
1: Vaya bombàstic del fàstic.
0: Hola. Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Ei, tio. Ah, bon nom, m'agrada molt.
0: Hola.
3: Hola, bona tarda.
0: Hola, com et dius?
3: Norbert.
0: Norbert.
1: Norberto, sí. Del culo abierto.
0: Molt bé. Des d'on ens truques, Norbert?
3: No, això no. Això no.
1: Des d'on truques?
0: Sí.
3: Des de la Torre de Claramunt.
0: Molt bé.
1: Vale.
0: Perfecte. A veure, Norbert, si tu fossis el nostre jefe, ens renovaries pel setembre?
3: Sí, per descomptat.
0: No. Vamos!
1: Molt bé, però per què ho dius amb molt poca emoció? Què et passa?
3: No, per descomptat que sí.
0: Ah, vale, o sigui, t'alegra.
1: Vale.
3: Sí, sí, sí.
0: Vale, perfecte. Molt bé. Què és el que més t'agrada del programa, Norbert?
3: Doncs la vostra energia i les cançons que ens fiqueu a tots.
0: Perf.
1: Vale. Bueno, doncs pues és que l'energia és molt positiva.
0: Molt bé. I no t'agraden les bromes telefòniques, Norbert?
3: Sí, sí, sí, sí que m'agraden.
0: Vale,
3: mentre no les pugui patir jo, sí.
0: Ah, aquí està la diferència. Ah.
1: Pues ojo, Norbert, no et cridem un dia una broma, eh?
3: D'acord, d'acord, bueno. D'acord.
0: Adéu, maco, que vagi bé, una abraçada.
3: Que vagi bé.
0: Vinga, adéu. Va, anem a recuperar una broma que vam fer fa uns dies.
1: Sí.
0: Ai, que l'he perdut. Tenim una broma?
1: Podem fer una broma ara mateix.
0: Ah, doncs no fa falta recuperar res.
1: Podem fer una broma improvisada i m'agrada quan les improvisem.
0: Bé.
1: Anem a marcar directament el telèfon.
0: A qui anem a trucar?
1: Anem a trucar a una tal Janet, de part del seu germà,
0: vale,
1: que ens diu que, bueno, que el germà té un golf i que ens fem passar per la policia i que l'ha detingut, doncs, la policia, concretament. Vale. Així que vamos allà.
0: A veure si ara sí ens agafen el telèfon. Estem trucant.
4: Diga.
1: Hola, bona tarda. Parlo amb la senyoreta Janet?
4: Sí, Soc
1: què tal,
4: jo.
1: Què tal, Janet? Com estàs? Mira, em truco de la comissaria de Ripoll. Tens un minut per parlar amb mi, sisplau?
4: Sí.
1: Vale. Em pots confirmar que el teu germà és el David Lizana?
4: Sí.
1: Vale. Bueno, hem tingut un petit problema i ens ha demanat que et truquéssim a tu.
4: Ah, no, no.
1: El cas és que l'hem detingut i l'hem incautat amb una quantitat poc discreta de cocaïna.
4: Què dius?
1: Sí, sí. Primer de tot, perdona, ens pots confirmar la teva edat? Quina edat tens tu?
4: 34.
1: Vale, vale, vale, vale. I és per saber que podem parlar amb tu d'aquest tema, bàsicament. Vale, Janet, doncs sí, doncs ens ha demanat que, bueno, que et truquéssim a tu, que volia que tu fossis el seu contacte de confiança. I res, jo t'he de fer unes preguntes de seguiment, no hi haurà cap mena de dada sensible. L'únic que, bueno, t'he de fer preguntes ràpides. Tu alguna vegada has interactuat amb el sentit de les drogues amb ell? De vendre, de no. Parlar-ne, de res d'això?
4: No.
1: L'has vist amb ell parlant d'alguna activitat relacionada amb el narcotràfic o alguna cosa així?
4: No.
1: Vale. Vale, vale. Bueno, el cas és que ell ens ha dit que, bueno, que tu sabies coses i que per això volia que et truquéssim.
4: Ah, perfecte.
5: On t'has deixat, mi pollo, Cari?
1: Perdona, Janet. Les bromes que sento de fons a mi no em fan cap gràcia. I menys en una situació com aquesta.
4: No, no.
1: No? I per què esteu fent això? Si es pot saber, eh?
4: Mana'm?
1: No, puc saber què us passa? Per què esteu rient? No sé qui...
4: No, però...
1: Et demanaria... Janet, escolta'm un moment, et demanaria, si us plau, si pots apartar-te un moment i parlar amb mi, i no amb els teus amics, que a sobre s'estan rient de la situació.
4: No.
1: No, puc fer la meva feina o no? Puc fer-la o no?
4: Mana'm.
1: No, mana'm no. Pots apartar-te del grup i parlar amb mi? Que tens el teu germà al calabós, per narco. Hòstia puta.
4: És que estic aquí amb la meva mare i tot i s'està espantant.
1: Doncs pues passa'm a la teva mare un moment. Passa'm a la teva mare.
4: Té mama.
6: No,
4: si que...
6: Jo
4: sóc. Que no. És una broma o algo.
1: No, si us plau. Senyora, perdoni les hores. Em pots confirmar el teu nom, si us plau?
6: Jo, Mireia.
1: Mireia, però... val. Doncs escolta, el teu fill està en un embolic, val? Ell m'havia donat el contacte de la Janet, però, bueno, si ets la seva mare i tutora legal, si us plau. M'has d'ajudar a entendre què ha passat, val? Són les preguntes que fem de seguiment en aquests casos i no sé per què la teva filla s'ho ha pres a broma. M'agradaria que ho parléssim tu i jo. Alguna vegada has sentit el teu fill David parlant del tema o no?
6: No.
1: Segur?
6: No.
1: Perquè aquí tenim molts problemes, sobretot amb el tema de l'educació, amb els pares i de com surten els nens.
6: No,
1: i de...
6: pues no, això em sembla que t'has confós de la família o alguna
1: cosa,
6: eh?
1: No, és el David Lizana, correcte?
6: Sí.
1: Vale, doncs llavors no m'he confós. Potser la que et confons ets tu, parlar-me d'aquesta no. forma. Et truco no, de la comissaria de Ripoll. No, potser la que es confon és tu, parlant-me així. També t'ho dic. No,
6: vostè m'està parlant malament, eh?
1: Jo no li he parlat malament. En cap moment li he parlat malament. En cap moment li he parlat malament. Jo sóc l'autoritat, ara mateix estic parlant. Jo et parlo des de la comissaria. Estic intentant ajudar. En aquest cas, aquesta família.
6: Vale. Escolti'm.
1: I a la desgràcia que li ha passat al teu fill.
6: Això és el que estic... a mi no em cridis. Això és el primer.
1: Vale.
6: L'educació per sobre. Sempre.
1: Vale. No, i per sobre també la cocaïna que portava el teu fill al cotxe, no?
6: Sí,
1: també.
6: La cocaïna.
1: Vale.
6: Cocaïna de la Coca-Cola seria, perquè una altra cosa...
1: Oye, mira, Mireia, no sé si estàs soltera o no, però anem de copes. Això és de Flash FM, què passa?
0: Hòstia. Mireia, que estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM. Ui, tio, hòstia.
6: Quin susto, tio.
0: T'ho havies cregut, Mireia?
6: No, perquè, clar, dic, ostres, tio, dic, l'única cocaïna seria la de la Coca-Cola.
1: Ah. Bueno, i el que no saps tu, Mireia, que jo he vist el teu fill de festa. No.
0: Quan el riu suena, Mireia...
6: Ara perquè tinc el cor, que em va 100 per hora.
0: No, relaxa't, Mireia, pren-te una Coca-Cola.
1: Sí, exacte, pren-te la cocaïna, perdó, la Coca-Cola que et fa falta, i ja està, relax, vale, reina? I escolta, digue-li a la Jana dels collons que si truca la policia intenti no riure.
6: Home, primer un policia no parla així d'aquesta manera.
1: Cállese, senyora!
7: el dia que t'enganxi, veuràs tu.
8: Bueno, te'l folles, te'l folles, de dalt a baix.
1: Sóc un iogurín, Mireia.
7: Ets un iogurín?
8: Sí.
7: No sé. Com se conoce, no sé.
1: El llit no perdono, Mireia, vés en compte.
8: Dios, vaya pollón.
7: Vaya pollón. Ja
1: us donaré
7: jo a vosaltres, ja.
1: Dios, pel cul, per favor.
7: Sí, pareu,
8: pareu. Bueno, Mireia, que vagi bé. Adéu. Que vagi bé. Acaba de seguida més bromes i més telèfons, i més bromes, i més trucades.
1: Bonito.
8: I ens anem de vacances.
1: Vamos.
2: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban. Hello to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Apaga la luz, que estamos activados.
2: Apaga la
1: luz,
2: que estamos activados. Molt bé, pues apaga.
1: Dorayakis.
2: Apaga.
1: Dorayakis a través del Flash Urban. Vinga, va, 10 minuts i arribem a les 10. Això és el Flash Urban de Flash FM i avui és el darrer programa de la temporada.
3: Vámonos. Vámonos.
1: I és per això que avui preguntem què és per vosaltres el Flash Urban. Podeu trucar-nos ara mateix a través del telèfon de la ràdio.
4: 93 545 6868.
1: I sobretot, si fóssiu el nostre jefe, en renovaríeu avui sí o no?
3: Jo he de dir que esperava més pique, vull més polèmica, la veritat.
1: Ningú ha dit que no i portem dues hores de programa.
3: Sí, la veritat és que, joder, jo ara em volia enfrontar amb alguna persona por ahí i no serà el cas de l'os.
1: I 20 persones han dit que sí que ens renovarien si fossin els nostres jefes.
3: En resum, de 20 trucades que han votat, 20 han dit que sí.
1: Al 100%. Hola? Adéu!
3: No, no!
1: Aquest volia dir que no, potser, no? No sé.
3: Clar, els que pengen, potser els hi pengem nosaltres, clar.
1: Ah, clar.
3: Ja t'ha pujat el roncola, sí?
1: Pot ser.
3: Bé.
1: 10 minuts, 9 minuts i les 10! I ens anem de vacances! Vinga, va, truca'ns ara. Tens el telèfon lliure. Molt lliure!
3: Anem a molts jocs de vacances, en veritat.
1: La veritat és que sí.
3: Aquest any,
1: Déu. Hola?
5: Hola.
1: Hola, com et dius?
5: Gregòria.
1: Gregòria, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau.
3: Ai, Gregòria.
1: Des d'on has trucat, sí, Gregòria, ja, carinyo?
5: Bueno, avui no podia faltar la meva trucada, ja ho sabés.
1: Com?
5: Que és l'últim dia que no podia faltar la meva trucada avui.
1: Ah, l'últim dia de la temporada.
5: Per renovar-li, però al 100%.
1: Vamos, molt bé.
3: Vamos, Gregòria.
5: Faltaria més.
1: Molt bé. Gregòria, has escoltat abans que el jefe ens ha dit que hi haurà canvis, però encara no ens ha dit quins canvis són.
5: Bueno, seran bons, suposo, això del sou i l'horari.
1: El sou, diu?
5: Sí. Ah. Com va dir la oient d'abans, d'això que estaria bé. Perquè tot puja, entonces a mi me sembla bé que li pugin també el sou. Perquè fa una labor, feu una labor de veritat que...
3: Oye, pues,
5: impressionant.
3: Gregòria, tu treballes, Gregòria, ara, o tens alguna empresa?
5: No. Ah, treballo, vale. Però no tinc empresa.
3: Ah, era perquè ens contractessis tu i ens paguessis, clar, perquè cuidao.
1: Escolta...
5: Però bueno, quan he tingut gent treballant, m'agrada també que guanyin bé.
1: Vale. Saps? Escolta, Gregòria, per tu què és el Flash Urban? Què significa per tu aquest programa?
3: Cocaïna.
1: A part d'això.
5: Com si fos, no l'he provat mai, però com si fos, eh? Cada dia del món, jo escolto la ràdio qualsevol dia. 24/7, com diuen a Santo Domingo.
1: Per tant, són molt importants per tu, Gregòria.
5: Moltíssim, moltíssim.
1: Et donem molta
5: la
1: companyia.
5: La gent diu que no sé com escolta tant la ràdio. Diu, bueno, per mi això és una senyal de vida i d'identitat i d'anar a treballar a casa, a qualsevol lloc, jo porto la ràdio.
1: Molt bé, la Gregòria, bé. No?
3: Gregòria, saps que gràcies a trucades com la teva, nosaltres anem a dormir molt més feliços de la nit anterior, que ho sàpigues.
5: Me n'alegro. I què t'hi va dir? Que, com et dic, jo he descobert ja fa temps que lo puc posar al mòbil i això ja ha sigut l'hòstia.
3: És que la Gregòria, aquí on la veieu, que sembla una iaia Conxita, controla molt de tecnologies.
1: Té un mòbil amb una app de Flash FM.
3: Cuidao.
5: Hombre,
1: molt bé.
5: Por favor, això seria una ofensa, eh? És una iaiaita, però actualitzada totalment, eh?
1: S'escolta bé, per l'app, Gregòria. S'escolta molt bé.
3: La Gregòria ja té l'app de Flash, sí. Satisfyer i la que s'avecina a través d'internet.
1: Ho té tot.
3: Ho té tot, per favor.
1: I el Satisfyer, cada dia ho fa servir tot. Cada dia.
5: Cada dia. La que s'avecina no falla, aquí, perquè el meu petit, que té 8 anys, va agafar la herència del seu germà gran. I la que s'avecina, cada dia a casa, com la ràdio.
1: Molt
5: això
1: bé.
5: No falla mai.
1: Fantàstic.
3: Tu amb el nen, el teu net.
5: El nen, el nen. Carlos.
1: El Carlos. Tu quants anys tens, Gregòria?
3: Sí, clar.
5: Jo?
1: Sí.
5: 50.
1: Tens 50 i tens un fill de 8 anys.
5: Sí, clar que sí, home.
3: Déu-n'hi-do, vas esperar al final. Sí, sí.
5: Home, no, és que l'edat és una cosa, però el meu cos és una altra.
1: Molt bé!
5: No van a la part.
1: Gràcies, guapa, un petó.
5: Bueno, bon estiu i que ho passeu bé i ho veiem, bueno, n'escoltarem a la tornada.
1: Ens trobaràs a faltar l'estiu?
3: Home.
5: Molt, Molt, de veritat que sí.
1: Mira,
5: sí,
1: segueix-nos sí. a Insta i així sabràs què fem aquest estiu, on anem de viatge, vale?
3: Claro.
5: Vale, perfecte.
1: Vale.
5: Molt bé.
3: Gregòria, si tingués espai a la maleta, et portava amb mi, vale? Oh. Que ho sàpigues.
5: Mare meva, però, molt bé, molt
1: però bé. Segueix-nos a Insta, mira, segueix-nos.
3: Sí, mira, el meu Instagram és @tomaspoal i el del Michael...
1: @miquelgonzalezceac.
3: Vamos.
1: Vale?
3: Ens podeu seguir, vale. La Gregòria i la resta d'oients que ens escolteu.
1: Així sabreu què fem aquest estiu, vale?
3: I tenim fotos perfecte. Amb abdominals i despullats, també.
1: Sí, amb la tita en l'aire.
5: Per alegrar la vista, també.
3: Oh,
5: això
3: clar,
5: va bé.
3: Gregòria. Ai, Gregòria.
1: Ens agraden les tites, ai, Gregòria, per favor.
3: Adéu. Pon un camp de fuets.
1: Adiós. Adéu, guapa.
5: Tela, tela.
3: Adéu, xavala.
5: Vale, adéu, bona nit. Adéu. Adéu.
1: Hola.
6: Sí, sí.
1: Hola. No? No hi ha ningú. Va, de seguida arribarem a les 10 en punt i abans de les 11 sabrem si ens renoven per al setembre, si al setembre hi haurà Flash Urban o no hi haurà Flash Urban a les 8, vale?
3: Jo desitjo i espero que no, la veritat.
1: Que no?
3: Sí, estic cansat ja de vosaltres, de tots, del Miquel,
1: sobretot. No diguis això!
3: Demano menys.
1: No diguis això!
3: Prou ja.
1: De moment ens han dit que hi hauran canvis.
3: Me'n vaig a RAC1, que estan de vaga.
1: Ara! Hola, per favor. És que ens tequen.
4: Al Flash Urban tens carta blanca per liar-la en directe. Truca'ns al 93 545 6868.

0: Ana Mena i Lola Índigo, juntes, les dues guapíssimes, cantant això que es diu Petitoa.
1: Què vol dir això de les dues guapíssimes?
0: Bueno, les dues són guapes.
1: Per favor. Ja guarro, bro.
0: Per favor.
2: Toca'ns ara. 93-545-68-68.
3: D'aquí una hora estem de vacances.
1: No, menys d'una hora.
3: D'aquí menys d'una hora estem de vacances.
1: Ara.
3: Oh, potser no tenim feina.
1: Potser no tenim feina.
3: Sí, potser no tenim feina.
1: Vamos.
0: Bueno, a veure, per els que acabeu d'entrar al programa. Avui és l'últim programa de la temporada, vale?
1: Bé.
0: Ens passa una cosa. No sabem si al setembre hi haurà programa o no, vale? Ho sabrem abans de les 11. O sigui, potser d'aquí uns 40 minuts ho sabem, vale? Més sí, o menys.
1: Estem aquí, tot l'equip supernerviós, tot l'equip del programa supernerviosos, perquè diem, hòstia, a veure què passarà, clar, tenim pendent el WhatsApp amb el nostre jefe.
0: Clar, a veure si al setembre hi haurà feina o no hi haurà feina.
1: Clar, que si no, aprofitarem el micròfon per demanar feina. Si és que algú sí, té exacte, alguna startup o alguna ràdio local, doncs ens contacteu, clar, vale?
0: Què passa? De moment, el jefe ens ha dit una cosa, que és que hi haurà canvis.
1: Sí.
0: A partir d'aquí no ens ha dit quins canvis hi haurà.
1: És que vale? Ens està posant més tensos que la meva ex.
0: No, clar, jo tinc molta por.
1: Això no està bé.
0: Molta por, potser me'l paro.
1: Guanyi de por.
0: Bueno, sigui com sigui, el que us preguntem ara mateix a vosaltres és, si vosaltres fóssiu els nostres jefes, ens renovaríeu per al setembre, sí o no? Vale? I de moment, 21 persones han dit que sí i 0 han dit que no. Heavy.
1: Mare de Déu. Mare de Déu, Cardedeu.
0: Per favor. Zero
1: persones. Hòstia, jo almenys, mira, ara ja, abans era més ambiciós, que volia moltes polèmiques, ni que sigui acabar el programa amb una negativa, amb un no.
0: Però és que ningú està dient que no.
1: Joder.
0: A veure, hola, bona nit.
3: Covards!
0: Hola.
1: Hola.
0: Hola. Hola. No? No contesta. Hola, com et dius?
4: Hola, em sentiu.
0: Sí, com et dius?
1: Unido.
4: Elena.
0: Elena, des d'on ens trucaves?
4: Hola. Què tal? Com esteu?
0: Molt bé, que des d'on ens truques, Elena?
4: Estic de... Bueno, us truco des de Barcelona.
0: Des de Barcelona, molt bé. Escolta, sí. Elena, tu t'agrada el flash urban?
4: Digues?
0: A tu t'agrada el flash urban?
4: M'encanta, sí, sí.
1: T'encanta, però de l'1 al 10, quina nota li posaries? És veritat, això no ho hem preguntat encara.
4: No sé, un 20 sobre 10.
1: Hola, tant! Mare meva!
0: Dios.
4: Sí, segur.
1: Però vaya tira canyes, per favor.
0: Per tant, al setembre, tu ens renovaries si fossis la nostra jefa?
4: Us renovaria al 150%.
0: Dios!
1: Ara!
4: Segur.
0: Gràcies, Elena.
4: Què és a vosaltres.
0: Què és el que més t'agrada del flash urban? A veure.
4: Bueno, les brometes que aneu fent a la gent i que la gent s'enfada i tal, això m'agrada molt.
0: Molt bé.
4: És molt divertit.
0: Com t'agrada la gent enfadada, Elena?
4: Sí, ostres, m'encanta, la veritat és que sí.
1: T'agrada veure la penya cabrejada? T'agrada generar caos, no? I discòrdia, o què sí, Elena?
4: Ostres, m'encanta viure al límit. Sí, això segur.
0: Favor!
1: I t'agrada com diem paraulotes o rimes guarres, també?
4: M'encanta, sí, sí.
0: Vale, pues, vaya marrana.
1: No, pues escolta, Elena.
4: Home, a
1: Elena.
4: Veure, la veritat, si voleu us menteixo
0: no,
4: i...
0: No,
1: Elena, mi polla com Elena, no nos mientas, si us plato de mano.
0: Què significa tu, per tu aquest programa? A veure.
4: Doncs, a veure, fa poc que us he descobert i la veritat és que em poso molt contenta quan poso la ràdio i us escolto.
1: En sèrio?
4: Genial.
1: Et surt un somriure?
0: Que maco.
4: Sí, segur.
1: Fas pipi a sobre de l'emoció i tot, eh?
0: Oh.
4: Fins i tot se m'escapa una mica de pit, però bueno.
1: Molt, una llàgrima de baix.
0: Molt bé. Llovia dorada de l'Helena.
4: Bueno, un escuir, però ja està.
1: Però Helena, sí, per favor, sí. Escolta una cosa, no? Veus que hi ha infància a l'altra banda?
0: No hi són.
4: Bueno, a veure, la infància pot ser a la platja o vete tu a saber.
0: Molt bé, l'Helena és de les nostres.
1: Sí, sí. Helena, ojo, no et convidem un dia al programa i fem aquí un menatge a trobar, amb tu.
0: I un xupito.
4: Tant de bo. Jo porto alguna ampolla de qualsevol cosa.
0: Molt bé!
1: Alguna ampolla?
0: Déu-n'hi-do.
4: Sí, genial.
0: Va, guapa, un petó, gràcies per escoltar-nos.
4: Som la hòstia. Vinga, bon estiu.
0: Adéu.
1: Adéu, Elena.
4: Adéu, un petó.
0: Hola. Hola? No?
1: Vale. Oh, no.
0: Hola, bona nit.
5: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
5: Jordi.
0: El Jordi. Des d'on ens truca, Jordi?
5: A prop del poble d'en Tomàs, Peratallada.
0: Peratallada, molt bé.
1: Com saps que està a prop de...
3: Tenim fans.
1: De Volpallac, Jordi?
5: Bueno, perquè us segueixo quasi cada dia quan es pot, perquè sóc un pobre pagès i estem aquí al trató anant-li cardant cada dia. I
0: sí que és de l'Empordà, amb aquest accent. És de l'Empordà 100%, aquest home.
5: I pagès, a més a més.
0: I pagès.
1: Pues escolta, ja anirem algun dia a sopar per Ullastret, que hi ha bons restaurants per allà.
0: Dios.
5: No, de dic Pere Tallada, no Ullastret.
1: Ja ho sé, però jo et dic Ullastret per canviar un poble, conyo.
5: Ah, també.
0: Clar.
5: Sí.
0: Podríem anar al MoMA.
1: El MoMA està bé,
0: Està rico,
1: Bon cava, sidra.
0: Està bé.
1: Bona sidra i un bon xuletón.
5: Anem al MoMA i penso un mito a dormir a casa, va. Que
0: per favor!
1: Així comencen les pel·lis de por,
0: Que bé!
5: Ja ho sabeu, quan baixeu per aquí, cap aquí, a Pere Tallada, i us invito.
0: Pere Tallada, és que és molt maco, Pere Tallada.
1: La veritat és que és molt l'únic que té un problema. La cobertura.
0: Ah, la cobertura, sí.
1: És un drama.
0: Sí, és veritat.
5: Tens tota la raó.
1: Què us costa posar 4 pals amb wifi?
0: No, jo t'haig de dir que ja a Bordils ja no tinc cobertura.
1: En sèrio?
0: Sí, després ja, en plan, a partir d'aquí...
1: Mare meva.
5: Volpallà, que encara estàs bé, però que arribes a Pere Tallada, s'ha acabat tot.
1: No, és veritat, no, que no hi ha cobertura tampoc. És que a tota la zona no hi ha,
0: El que és la zona de Girona falta cobertura, tio.
1: Pues mira, fem una crida a la gent que té poder a nivell de connexió i d'autoritat allà, si us plau.
5: No us ho ha dit, poseu punts wifi.
1: És que posen, saps aquí què passa? Que posen carregadors per cotxes elèctrics de polla i no posen wifi.
0: Clar.
1: Hòstia!
0: I tot pels xaves.
1: Macho!
5: Mira, ara ho anava a dir.
1: I els que hem nascut allà, què passa?
0: Tot pels xaves, saps?
1: I els que hem nascut allà, què passa?
0: Què collons?
5: En tot amb poc cul.
0: Clar que sí.
1: Ben dit. És que ens hem de manifestar algun dia nosaltres,
5: Ara.
0: Jo sí que sóc d'allà,
1: És veritat,
0: jo sí que sóc d'allà.
5: Sí. Molt bé. Doncs que sí, podeu seguir,
0: Però, tu en renoves.
1: Dona permís, podeu seguir. Vale.
5: I tant. Però més hores, això s'acaba pis pas 3 hores, no és res, això, hòstia.
0: Tu vols més hores de programa?
5: Home, clar.

0: favor.
1: Sí.
2: Nah, només em penja si feu emprenya gent i això.
1: Jo perquè no paro de follar tota la nit, però si no dormiria molt heavy, tio. És que gasta molta energia.
0: Jo per això te tinc enveja.
1: Adiós.
0: Per favor.
2: Sí, noi.
0: Molt bé, Jordi. No, Joan, no, no, sí, Jordi. Vull. Vale. Que vagi bé.
2: Quan baixeu per aquí ja ho sabeu, eh?
0: No, jo cada setmana estic allà. Dir...
1: Mira, aquest estiu ens veiem. Fem uns roncoles, vale?
0: Molt bé.
1: Per l'agost.
2: Vinga, va. Vinga, adéu, guapo. Vinga,
1: ara.
0: Adéu. Vinga, va, que el jefe ens ha dit que hi haurà canvis a partir del setembre i encara no sabem quins canvis són.
1: Jo és com que estic nerviós, però me la pela, també, saps?
0: Te la pela?
1: Sí, com que hi ha nervis, però a la vegada penso... Mira,
0: si posen un altre pavo, te la pela.
1: Sí, bro, hem d'acceptar que la vida a vegades són canvis. No ara, hem de tenir por al canvi.
0: Però si ara posen dos pavos diferents...
1: Uau, més joves, més guapos i més forts.
0: Seria el mateix?
1: Seria horrible.
0: Seria horrible. No sé, preguntem a l'audiència. Si hi ha dos presentadors diferents, seria el mateix?
1: Potser posen a dos tios woke, saps o no? Anti-humor negre, anti-tal, que només defensen coses que queda bé defensar. Uf, quin horror! Quin horror!
0: Per favor.
1: Semblaria això, mare meva, la revuelta, després de la resistència, te'n recordes? És veritat.
0: Va, a veure si algú respon. Si ara posessin a dos diferents, dos presentadors diferents, seria el mateix, sí o no?
3: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit.
4: Seria molt millor.
0: Ara, que cabron!
1: Jo he de dir que accepto la crítica, però vull saber el per què.
0: Per què seria millor?
4: En Miquel encara s'ho curra, però en Tomàs és un
1: pringat. Dios! Ah! Oye, què vol dir que sóc un pringat?
0: Estàs rebent tu!
1: A més, diu que no només que sóc... sinó que no m'ho curro. No m'ho curro i sóc un pringat.
0: És que ho ets.
4: Bueno, perdona, en realitat sí t'ho curres, eh? T'ho curres ser el retrasat. Això sí que ens fas molt.
1: Això és veritat,
0: home, a veure,
1: sí.
0: Tampoc insultem, eh, guapo?
1: Clar, la paraula no mola, però sí que faig bastant el retrasat, sí, sí.
0: Sí, pot estar insultant.
1: Però a la seva mare li agrada molt.
0: Sempre a la seva mare li agrada?
1: Sí, sempre que quedo amb ella, sí.
0: Te l'has follat?
1: No, a veure, això no es diu en directe, però sí, sí, li agrada molt. Sempre,
0: ah, sí? A què li agrada? Molt.
1: Bueno, de tot, tot. Sí, sí, el culilingus, això li mola, però a més el meu humor li agrada.
0: S'acabarà ja!
1: Tomàs 1, oyente 0.
0: Oh, oh, oh.
1: ¡Vamos!
0: Va, si vols demanar una broma telefònica, demana-la ara mateix.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Bàsicament perquè en menys d'una hora estem de vacances. O se'ns ha acabat la feina, una de les dues, vale?
1: Bueno, són vacances. Passi el que passi, seran vacances.
0: No, sí, això sí.
1: L'únic que unes estaran pagades i altres... I
0: altres les altres són indefinides, no?
1: Clar, exacte.
0: Ah, bueno, molt bé. Està bé.
3: Truca'ns ara al 93 545 6868.

Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: és Jayce Reyes, això es diu Loquita. Se va volver Loquita.
1: El què? No penso fer la rima que ens anuncien un últim cop.
0: Jo ho he intentat.
1: No. Prou que queden només res, ni mitja hora de programa.
0: Va,
1: no?
0: Anem a regalar dues entrades dobles per anar al Brunch.
1: Vale. Jo.
0: Barcelona, Marisol, un festival que rebentarà el Parc del Fòrum. Què més vols? Els dies 7, 8 i 9 d'agost arriba el Brunch Electronic Festival amb electrònica de la bona, artistes internacionals, talent emergent i moltíssima gent amb ganes de festa. Si vols anar-hi, truca'ns ara mateix al telèfon de la ràdio.
2: 93 545 68 68.
0: Anem a regalar ara mateix dos entrades dobles per anar al Brunch Electronic Festival del dissabte, dia 8 d'agost. Brunch Electronic Festival, que per cert, Flash FM som l'emissora oficial.
1: Home, faltaria més, eh? Som la millor ràdio per representar un dels festivals més guapos de Barcelona.
0: Hola, bona nit!
3: Hola. Bona nit.
0: Com et dius?
3: Núria.
0: Núria, des d'on ens truques?
3: Des de Terrassa.
0: Núria de Terrassa. Vas borratxa, eh, Núria?
3: Sí, una miqueta.
0: És que se't nota la veu, tia.
1: Jo me l'imaginava fumant un porro ara mateix, la Núria.
0: La veu que fa...
3: No, no fumo porro, jo.
0: La veu que fa la pava...
1: No sé què dir-te, Nuri.
0: Per favor. Núria, tu ens renovaries el programa si fossis la nostra jefa?
3: No.
0: No? Per què no?
3: No. Per canviar una mica.
0: Per canviar una mica.
1: Però si era més mala que un bitxo. Mare meva! De què vas? Ah, no, hem dit que acceptaríem les crítiques, és veritat, sí.
0: Tu eres el que deies.
1: És veritat, sí.
0: I per què no?
3: Bueno, per canviar una mica, posaria la Marta, o posaria, no sé...
1: A la Marta Garriga?
3: Aquesta.
0: A la Marta sola, parlant sola?
1: O amb algú altre?
3: Amb algú altre.
0: Clar, però... ens han dit que hi hauran canvis. Potser el canvi és aquest, eh?
1: Podria ser. Home, la Marta ho fa bé, jo m'alegraria. Si ens han de fotre al carrer, que sigui la Marta la que ens substitueixi, m'agradaria.
0: Com a mínim,
1: l'hereu...
0: Algú que coneixem, saps?
1: Home,
3: és que si no és així el canvi,
0: em quedo
3: amb vosaltres, també ho vull.
1: Vale. No, ara no quedis bé, vale? Tu ens vols fora i ho entenem. Al final estàs fins al cony d'escoltar-nos i vols una altra persona que representi, doncs, aquest programa. I la Marta és més jove, més guapa i de Lleida. Doncs pues mira, li ha encaixat més, sí.
0: Vale, Núria, gràcies. És el primer no d'aquesta nit. És el primer no.
1: Uf, temazo, eh?
0: Anem a regalar entrades, no?
1: Vamos.
0: Em sap greu, però a la Núria no li podíem regalar les entrades.
1: Home, l'únic no del programa, clar, pues no s'ho mereix.
0: Hola. Hola, com et dius?
4: Andrea,
0: des d'on ens truques?
4: Des de Cerdanyola.
0: Andrea, tu ens renovaries el programa?
4: Sí, us renovaria 100%.
0: Molt bé.
1: A veure, 100%, en sèrio? Ni una mica de dubte?
4: Cap dubte.
0: Cap dubte.
1: I per què?
4: Home, perquè m'agrada escoltar-vos.
0: Què és el que més t'agrada del Flash Urban?
4: Les brometes que li feu a la gent.
1: Pues vale, està molt malament que digués això, perquè són faltes de respecte i de poca humanitat.
4: Bueno.
1: Vale?
4: Bueno, a veure, si ja és cosa vostra.
0: A tu t'agrada escoltar la gent com ho passa malament, Andrea?
4: M'encanta.
0: Dios, que dolenta, per favor.
1: Fa una setmana va plorar una mare perquè el seu fill tenia droga al taxi, en teoria. Això també ho vas escoltar?
0: Quasi d'un accident.
4: Bueno, això és una broma que forma part de la vostra història, però no m'ho crec.
1: Molt bé, l'Andrea de Cerdanyola, eh?
0: A veure, et diré una cosa. Tot el que passa en aquest programa, tot és veritat. Vull dir,
1: sí, en sèrio.
0: Hi ha gent que es pensa que tenim coses preparades. No tenim res mai preparat.
1: Bueno, a veure, sí, hi ha coses que preparem.
4: No teniu cap guió ni res, oi?
1: No. La veritat és que no. T'ho juro, per la nostra existència i les nostres mares, que són maquíssimes, que no. Que no hi ha res.
4: M'ho crec.
0: A veure, ens preparem només al principi, a les 8 en punt, ja
1: està. Sí, tema de...
4: O sigui, vosaltres us deixeu anar a mesura que arriben els missatges de la gent, oi?
0: Efectivament.
4: Home,
1: pensa una cosa. Nosaltres demanem les bromes a partir de les 8 i la gent envia whatsapps. Llavors, el temps d'execució és mínim. És a dir, només tenim 3 minuts com a molt o 10 per poder preparar, però és que tampoc escrivim res. És literalment improvisat.
4: Bueno, això és genial, perquè això vol dir que us surt del cor,
1: clar,
4: oi?
1: Ens surt de la polla més que del cor, però sí.
4: Bueno, surt d'algun lloc, vull dir, que és genial.
1: Clar,
0: molt bé.
1: Sí,
4: escolteu-me, que acabo de sentir a la ràdio que esteu regalant dues entrades...
0: Sí, això t'anava a dir, però com que no em deixes parlar, doncs no, saps?
4: Val, perdó.
0: Quan aniries el dissabte 8 d'agost al Brunch?
4: M'encantaria.
0: I amb qui aniries?
4: Amb la meva parella.
0: I com es diu la teva parella?
4: David.
0: Vale. Què series capaç de fer ara mateix per aconseguir les entrades, Andrea?
4: Uau! Faria, bueno...
0: Algú radiofònic, que estem en directe per la ràdio, saps?
1: Sí, clar.
4: Bueno, el que em digueu, proposem alguna coseta.
1: A veure, un bizum de 20 pavos a cadascú faries o no?
0: És molt radiofònic.
4: Menys algo econòmic que no ho puc assumir.
1: Valla rata de cloaca.
4: Podeu demanar qualsevol cosa.
1: Que les entrades valen com 120 euros, cadascuna.
4: Ah, sí?
1: Bueno,
4: sí, sí.
1: Por ahí.
4: Cadascuna.
0: Clar, no, vale. Si tu ens fas un bizum de 50 cadascú, ja t'estalvies 20 euros. I ja està.
4: No, tio, ja però això em sembla un timo, tio. O sigui,
0: com
4: no?
0: Que un timo? Són 20 euros menys, és un cubata, eh?
1: No, té tota la raó. Bueno, mira, tens raó que és un timo. Fes uns 45 a cadascú i ja està.
0: Clar.
4: Bueno, si em deies 20 per cap, encara m'ho pensava.
0: Vale, doncs pues fem 20 per cap. Vale, pues fem 20 per cap.
4: Vinga, doncs. Vinga, va. Us ho faig, eh? O sigui,
0: sí.
4: Jo us ho faig de seguida.
0: Doncs l'Andrea porta entrades per anar al Brans!
4: Bé!
0: Els 20 euros, eh?
4: Sí, sí, 20, segur.
0: Vale, vale.
1: Andrea.
4: Sí, sí. Què?
1: Almenys...
4: Ostres, em vaig a fumar un porro a la vostra salut.
0: No, d'acord!
1: Ah, de veritat tens porros?
4: Sí, de veritat, vale, segur. Doncs
1: espera, un moment.
4: Tia, acabo, mira, de venir a buscar-los.
1: Però on vius, tu, on vius?
4: A Cerdanyola.
1: Ah, és veritat, a Cerdanyola.
0: A Cerdanyola. I d'on te cobres els porros a Cerdanyola del Vallès?
1: Clar.
4: Bueno, a Cerdanyola no, m'he tingut que moure en cotxe per anar-lo a buscar i ara he tornat a casa i ara m'estic embolicant un a la vostra salut, clar.
0: T'estàs embolicant un porro ara mateix.
1: S'està liant amb un porro. Quants anys tens tu?
4: Si voleu, us passo una foto per WhatsApp.
1: No, tranqui, del porro ens és igual. Quants anys tens tu, Andrea?
4: 37.
1: 37. Hòstia, és que jo li canviava, en comptes dels 20 euros, un pet aliat, m'encantaria.
0: És que jo no fumo porros.
4: Bueno,
1: a tot és provar-ho.
4: Ja, tu pide per esa boquita, com diuen. O sigui, bueno.
1: Dios, com va, la tia.
4: Sí,
1: oye,
4: si vols,
1: només per si de cas, que l'audiència ho sàpiga, que no li cobrarem cap bizum a l'Andrea.
0: No.
4: Això és l'important.
1: Almenys en directe, ara per WhatsApp ja ho parlem, però en directe no farem això.
4: Això, per privat ja ho parlem tot i ja quedem.
0: Molt bé. Andrea, no pengis, que t'agafem les dades i t'emportes les entrades per anar al Brans Electrònic Festival.
4: Super, d'acord, moltíssimes gràcies.
0: No pengis, porfa.
4: Que bé.
1: Vinga, va, fins ara.
0: Vinga, va, anem a escoltar Dai Dai de Shakira. 2 minuts i mig i regalem una altra entrada doble.
1: Dios, però si semblem Santa Claus.
0: Per favor.
2: Les cabretes truquen al Flash Urban. 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: La Shakira, això es diu Dai Dai. Tenim una altra entrada doble per anar al Brunch Electronic Festival.
1: Déu-n'hi-do.
0: Si vols que sigui teva, truca ara mateix al telèfon de la ràdio.
2: 93 545 68 68.
0: Si ens noteu raros és que encara no sabem si al setembre treballarem, vale?
1: Vull dir... que anem borratxos.
0: No, això no.
1: No, sí, no poc.
0: Clar, és que hem de regalar una entrada doble.
1: Sí, ens queda una entrada doble per anar al Brunch Electronic Festival. Recordem, dissabte, dia 8 d'agost.
0: Bueno, què, clar, què series capaç tu ara mateix per aconseguir aquesta entrada? Saps?
1: Hi ha gent que seria capaç de moltes coses.
0: Ah, sí?
1: Jo tinc clar.
0: De fer un bizum.
1: Imagina't. Imagina't.
0: Heavy.
2: 93 545 68 68.
0: Oh. Hola, bona nit. Adéu.
1: No, no, no.
0: Hola. Hola. Hola, com et dius?
3: Hola. Raquel.
0: Raquel, se t'escolta fatal, tia.
1: Hòstia, sí.
3: Espera, espera, que
0: t'ho llevo
3: Bluetooth, un moment.
0: Ai, Raquel, tia.
3: Un moment, eh?
0: No, un moment no, Raquel.
3: Em sents bé, ara?
0: Bé, Raquel, bé.
1: Què està passant?
0: Des d'on ens truques? Des d'on ens truques, Raquel?
3: De Santa Coloma de Ferrer.
0: Molt bé.
3: Girona, Girona.
0: Sí, sí. Des, què series capaç de fer ara mateix per regalar-nos les... Ai, per regalar-te tu les entrades del Brunch?
3: Ui!
1: Us explicaria
3: un xiste.
1: Va,
4: un xiste no,
0: qualsevol...
1: Vaya merda.
0: Vaya pinga.
1: Vaya puta merda.
3: Bueno, bueno, perdó, rectifico. Què voleu que faci, veure?
1: Jo només vull dir una cosa. El teu xiste ens la pela. Jo us diré el valor real de les entrades, ¿vale? Perquè al final són entrades molt maques. Anem a dir el valor real de les entrades. Cada entrada té un valor de... 70 euros.
0: Déu-n'hi-do.
1: És a dir, estem sortejant...
0: 70 més 70, eh?
1: 180 euros.
3: Sí.
1: Perdó, 140, 140.
0: 140, 140.
1: Sí, mare meva, les mates. 140 euros. Per tant, anem a obrir una subhasta.
0: Vale.
1: Una subhasta Flash Urban, vale?
0: Vale.
1: Evidentment no seran pel mateix valor. Quanta pasta ens enviaríeu per Bizum en total... Vale? A repartir entre el Miquel i jo, evidentment, per endur-vos les entrades del Brunch Electronic Festival.
3: 200.
1: Home, no, a veure...
0: Però tu ets tonta o no t'enteres de res, guapa?
1: Però tu ets gilipolles.
0: Tu ets tonta o no t'enteres?
1: Però aquesta dona no mereix ni... Quant?
3: 5. No, 75.
1: 75 en total?
3: Sí. 80 per cada un.
0: Clar, 75 d'estalvies, bastanta pasta.
1: Sí. Bueno, anirem passant trucades i a veure qui encerta.
4: Però podem donar 100. Si són 140, donem 100.
1: Hòstia, hòstia.
0: Ah, donaries 100 pavos? Parlem-ne.
4: 100 euros.
0: Parlem-ne, a veure.
1: 50
4: euros. 100 euros, que
1: t'estalvien 40
4: euros.
1: Hola, hola,
0: però és real, això, guapa?
3: Sí, jo ara mateix se faig el vist.
1: Ara fora conyes. Quina edat teniu vosaltres?
3: Jo, 40, la meva
1: amiga. 41! Que sou, 43! Que sou molt fans del Brunch Electronic Festival, o què?
3: Sí.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Ah, sí? Però tu quan vas... Tu quan vas al Brunch, què és el que fas?
4: El Brunch, pues, no me'n recordo, perquè...
3: Què fa, això, exactament?
4: És igual on estigui.
0: Al fòrum, al parc del fòrum.
4: Ah, però està aquí a Barcelona.
3: A Barcelona, vale.
4: Sí, a Barcelona.
3: Vale, vale.
4: Sí, perfecte.
1: Déu-n'hi-do, però volen deixar-s'ho tot.
0: Home, 100 pavos, parlem-ne, eh? Cuidado, eh?
1: Són 50 per cap.
4: Home, que t'havien 40 euros.
0: Clar, clar, jo tinc un sopar a Formentera, saps? Clar, vull dir...
4: Però mira, portar-hi 100 euros, algú t'acompanya.
0: Què fem, Tomàs, sí o no?
1: Què fem? Seguim amb més trucades a veure si la gent puja el preu o no.
0: Clar, quin és el màxim?
4: No pujarà pa, la gent és molta canya, però 100, bueno, prou.
0: 140, no era el màxim?
1: 140 és el que val, sí. Bueno.
4: 140 val, provo, però no crec que pugi més, la gent és molta canya, però bueno.
0: I si paga 130? T'estalvies 10 euros?
4: No, estalviem a 10 euros no. Per 10 euros no. Per 10 euros no. Per estalviem a 10 euros no.
0: Tia, no siguis rata, eh? Ah. Sant Feliu de Guíxols. Ai, no, que era Santa Coloma de Farners, saps?
4: Santa Coloma de Farners, ara no que sé res més.
3: Tres putes i res més.
0: No. Tres putes i res més, per favor.
4: No, no, que era el màquet i res més. Calla, tu. Quatre putes i res més.
0: Vale, no, i no. A part de fer-los un bitum, què series capaç de fer ara mateix?
4: No, jo no, perquè... Xupar! No, deixa-la,
0: deixa-la.
4: No, res, se n'ha anat a la castanya.
0: Que ha dit de xupar?
1: que per favor, no, això
4: no,
1: sí que no,
4: no,
1: eh?
4: No, no, no, no, deixa-la estar, deixa-la que estava guinant aquí la seva cervesa, deixa-la. Deixa-la que
5: se li han anat. Vale. Pues no sé, pues no sé què hem de fer amb tu, eh?
1: A veure, estem dubtant, eh? 50 pavos per cap?
4: Sí, 100 euros, claro.
5: Però ho estàs dient de veritat?
4: Oh, oh, i la falta, sí, clar. No, estalviem 40 euros. 40 euros són 15 euros de gasolina. N'estalviem, mira, 35 euros.
6: Mireia,
4: home, clar.
6: Hombre.
4: Sí. Vale. A braig, al bronx.
6: Vale.
4: Anem.
5: Fem una cosa. Som sí. tan bones persones
1: sí.
5: que et regalarem les entrades sense el bizu.
1: Evidentment.
5: Vinga, va.
1: I això era broma, home. Vosaltres creieu que nosaltres acceptaríem un puto bizu, joder.
4: Ai, jo què sé, pot ser canto.
1: Home, home, no.
5: Home, clar que et regalem les entrades i clar que no ens has de fer cap bizu, home.
1: Ens haguessis pagat 100 euros de veritat, de debò?
4: Ai, calla, que
5: m'estic... Té ganes de plorar i tot, la senyora, per favor.
4: No, què vols dir, senyora? Què vols dir, senyora?
5: A veure, quants anys tens?
1: Ha dit 40, mare meva.
4: Quants anys... Perdona, guapo, estic a la segona joventut, eh?
1: Ara!
5: Molt bé.
1: Ara!
5: A mi només em falten 10 anys per arribar a la teva edat.
4: Estic més jove ara que abans, jo.
5: Vale, guapa, doncs no pensis que t'agafem les dades i te'n vas al Bran sense bizum, vale?
4: Ah! Ui, que te n'acabo de ser allà,
1: és que realment estaven posant a prova aquesta oient. Jo volia saber si realment ho farien. I és rotllo, hòstia, si ho... la veritat és que, joder, molt real.
5: Molt bé, molt bé.
1: Però nosaltres us penseu que anàvem a cobrar bizums
5: mai,
1: aquí.
5: Mai, mai de la vida.
1: I a donar els nostres números.
5: Vale, senyora, no pinxis, vale?
1: Vinga.
5: No m'insultis, que no torno les entrades, guapa.
1: Que ens quedem nosaltres les entrades.
4: Estic suant com una berra.
5: Que estàs suant com una berra, diu la senyora. Vaya senyora.
1: Favor.
5: Bueno, no pengis. Va, d'aquí 3 minuts ens diuen si tenim programa el dissabte. Ai, el setembre.
1: El setembre.
2: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.
5: Nova York!

0: Bad Bunny. Això es diu Nueva York. Si te quieres divertir, un verano en Nueva York.
1: Bé.
0: Nueva York. LOL.
1: LOL.
0: LOL.
1: LOL.
0: LOL.
2: Has jugat al LOL alguna vegada, al, sí, al League of Legends?
0: Sí, sí o no?
2: En sèrio? Sí. No et feia jo d'aquestes
0: coses? Sí que ho he fet, sí.
2: Dius, vaya friki.
0: No, friki no. Ho he fet. Com tantes coses que he fet a la vida.
2: Dius, jo ho sé ja.
0: Les 10 i 42 minuts. Tenim WhatsApp del jefe.
2: Tenim última hora, sí.
0: Tenim WhatsApp del jefe.
2: Espera, anem a recordar la gent perquè...
0: Sí, sí.
2: Per aquesta gent que no ho sàpiga, nosaltres us havíem d'informar de si, bueno, si passava alguna cosa, si primer, si renovàvem programa i, segon, si el programa com tal patia alguns canvis.
0: A mig programa el jefe ens ha enviat un WhatsApp i ens ha dit que hi hauria canvis.
2: Vale.
0: No ens ha dit quins canvis. I els canvis ens els acaba de dir ara mateix.
2: Hòstia, em sap molt la greu, tio. Estic bastant fotut, Miquel.
0: A veure, 24 persones haurien trucat per dir que sí que ens renovin. I només una ha dit que no.
2: Jo estic, en sèrio, ara ho sento, que tregui la meva persona, estic molt fotut amb la decisió del nostre cap. Estic molt trist, tio.
0: I és una decisió que estic llegint ara mateix i és heavy.
2: Hòstia, em sap molt de greu, eh?
0: És molt heavy.
2: Però com és possible, tio?
0: Jo estic flipant ara mateix.
2: Això és per les putes denúncies dels collons. T'ho dic de debò, per la gent que denuncia de merda, que s'avorreixen a casa i volen denunciar. T'ho dic en sèrio, tio.
0: Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Tu com et dius?
3: Hugo.
0: Hugo, tu creus que ens han renovat o que ens hem quedat sense feina?
3: Mira, jo crec que sí. Però una cosa, em sembla molt malament que hagueu sortejat les entrades a dues persones seguides. Supermalament.
0: Per què?
3: Perquè m'he quedat jo sense entrada.
0: Bueno, Roy, doncs haver trucat al moment que trucava, que tocava trucar.
3: He trucat, mira, tinc un munt de trucades i no me l'heu agafat. Estic una mica enfadat, però he de dir que totes les nits que vaig a buscar la meva parella al treball, us escolto i no us poden fer fora. La verdad.
2: Pues Hugo, vale. Pues Hugo, mira, no tens ni entrades i la segona notícia no t'acabarà d'agradar tampoc.
0: El programa fa tirar uns canvis. Ara l'anunciem.
2: Sí, a veure, el programa segueix. El programa com tal, la Jurban segueix. El programa.
0: Fa tirar uns canvis.
3: Ja, però vosaltres dos no.
0: Ara ho anunciarem, Hugo, gràcies.
2: Sí, és que com...
0: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
4: Ara em dic Núria i estic amb la meva amiga, la Dana.
0: Molt bé, Núria i Dana. Vosaltres què penseu? Ens renoven o ens quedem sense feina?
4: Esteu fent el hype, però jo crec que sí, que els
5: renovaran. Sou cracs.
4: Aunque falta...
0: Sí. Falta què?
4: Calleu molt bé, però falta una noia, no? També,
0: bueno, ja, el dimecres tenim la Marta.
4: Sí, però només el dimecres... Falta representació
0: bueno,
4: femenina.
0: Això digue-li al meu jefe, guapa.
2: No, mira, no. Saps què? No, escolta.
4: Però vosaltres us heu de quedar.
2: Vale, doncs espera, no. Deixem de fer hype, com diu. Espera, deixem de fer hype. No, jo els diré la veritat. Nois, no ens renoven a nosaltres. El programa segueix, tenim contracte, hem de dir que tot estarà bé, tal, però nosaltres no estarem. El Miquel i jo no hi som. No, el Miquel i jo no hi som. Tampoc sabem a qui renovaran al setembre, però nosaltres no seguirem a partir del setembre. El programa com tal, sí, i ens alegra que s'hagi creat una comunitat i que gent com vosaltres doncs, ens truqui, ens escolti i li agradin les bromes i el rotllo, però bueno, és veritat que això és una realitat i ho sento, ja sé que no podíem dir...
0: No ploris, no passa res.
2: Que no és per plorar, és que ja sé que és una cosa bueno, que no podíem dir, que és que ens han denunciat molt i estan pues, cansats d'això, jo ho entenc.
4: Això és la gent que és amajosa.
0: Dios, ho ha dit! Ho ha dit!
2: No, possiblement.
4: Ah! Ulleteres, uns cabrons. No us preocupeu, fem una davant de...
5: No, jo no me lo creo.
4: I demanem al vostre jefe que ho renovin, això no pot ser.
0: Gràcies, guapa. Gràcies per entendre'ns.
2: Merci, noies. Però bueno, que res.
0: Gràcies.
2: Merci per tot.
0: Fem una cosa. Fem la 11.
2: Sí.
0: I després de fer la 11, diem el que ens acaben de dir.
2: Sí.
6: Bona nit.
0: Hola.
6: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui... La data guanyadora ha estat...
0: El 7 de gener del 1969.
6: I el número de la sort, el...
2: Crec que és el 5.
0: Bé, però un dia l'encerta.
2: Vamos!
6: El resultat guanyador al teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11.
2: Bé!
6: 11. Ben jugat.
0: Ben jugat, clar que sí.
2: Molt bé.
0: Hola, bona nit.
7: Hola, com et dius?
8: Jo em dic Roger.
0: Roger, baixa'm el volum de la ràdio, des d'on ens truques?
8: Ah, sí, perdona. Com esteu? Molt bona nit.
0: Bueno, estem malament ara mateix.
2: Sí.
8: Ostres, això què ha passat?
0: Bueno, no sabem si tindrem programa al setembre.
8: Ostres, no em diguis això.
2: Bueno, sí que ho
8: I
2: sabem.
8: I per les denúncies.
0: Bueno, tenim aquí el missatge del jefe i ara el llegirem en directe.
8: Que em donareu una entrada a mi?
0: No, a tu no, Roger. Tu, vaya interessat de merda,
8: tio. Fill de puta, no?
0: No, fill de puta, tu.
8: Fill de puta,
0: no, fill de puta, tu, tio, que estem aquí...
8: Ah,
0: però...
8: fill de puta!
0: Anda, vés-te a la merda, tio. Favor.
2: A veure, m'ha fet gràcia, però...
0: Sí, no, però...
2: Joder, l'últim programa que fem i va així el tema, mare meva.
0: Hola?
1: Hola.
0: Hola, tu qui ets?
1: Sarabi d'Olesa.
0: Com?
2: Olesa.
1: Olesa. Sí, Sarabi. Sí, sí.
0: Sarabi d'Olesa, vale.
1: Sí.
0: Tu què creus que passarà?
1: No, que fort, no pensava que m'agafaríeu.
0: Bueno, tu què creus que... Tu què creus que passarà?
1: Pots tornar a repetir la pregunta? Perquè
0: per favor, és que la veritat...
2: Ens ho posen difícil. Ens ho posen molt difícil, és veritat, això, eh?
1: A veure... Va, digues la pregunta.
0: Que si creus que hi haurà programa al setembre o no, tia.
1: Sí, home, per favor.
0: Bueno, doncs, pues, parlem-ne.
1: No.
0: Bueno, que t'acallis.
2: Adéu, senyora, adéu.
0: Bueno, va, podem dir-ho ja o no?
2: Podem sí, dir-ho. Ja podem dir-ho, va, sí.
0: A partir del setembre hi haurà Flash Urban, vale? De dilluns a divendres.
2: Bé.
0: Presentat per el Miquel González i per el Tomàs Poal.
2: ¡Vamos!
0: De dilluns a divendres.
2: Ara sí, tots els dies de la puta setmana.
0: Cada dia.
2: Estem aquí, cabrons.
0: I el dissabte també.
2: Amb un format molt especial i molt innovadors. Innovadors.
0: Molt!
2: De dilluns a divendres.
0: De dilluns a divendres.
2: I dissabte ens podreu escoltar també.
0: També.
2: En un format innovadors.
0: Molt nou.
2: M'agrada la paraula innovadors. La faré servir tot el dia.
0: Innovadors. Ens bueno. Escoltem el dia 31 d'agost, dilluns 31 d'agost, amb més Flash Urban.
2: Vamos, coño. D'aquí res, d'aquí un mes i pico, ja està.
0: Ens anem de vacances.
2: Vamos. Piña colada y mucho sexo.
0: Així?
2: Home, clar.
0: Perfecte. Va, que ens anem de vacances. Tomàs Poal, gràcies.
2: A tu, Miquel González, ha estat una temporada rodona, recordem. Líders d'audiència!
0: Vamos, 42.000 ullets!
2: Vamos!
0: Molt bé.
2: Bé.
0: Quina intensitat.
2: Eh? No, molt intens tot, moltes trucades. Necessitem desconnexió, una mica de relax, prendre'ns unes quantes Coca-Coles.
0: Moltes.
2: I tornar amb molta força, més novetats, més seccions, més coses guapes i sorpreses que us molaran.
0: I ens escoltem dilluns 31 d'agost amb una nova temporada del Flash Urban. Serà de dilluns a divendres!
2: Vamos!
0: Sí!
2: Bueno, durant l'estiu també ens escoltareu algun dia entre setmana, que farem fórmula i farem coses també, bueno, de tot, però...
0: Farem de tot, menys ràdio, però bueno, farem de tot.
2: Menys l'Urban, però tot.
0: Farem de tot. Bueno, Tomàs Poal, bon estiu!
2: Bon estiu, Miquel González, a tu i a tots els oients. Merci per estar a l'altra banda, hòstia!
0: I si voleu saber què fem aquest estiu, segueu-nos a Insta.
2: Exacte. Arroba Tomàs Poal.
0: I arroba Miquel González EH. I ja està, així de fàcil.
2: Vamos, hòstia!
0: Ens anem de vacances!
2: Vamos!
0: Adéu, Tomàs!
2: Adéu, Miquel! Adéu, xavales!

0: com aquesta.
1: El BL i la Shakira, tots dos, amb això que es diu Algo Tú.
2: Temazo, eh?
1: A veure, sincerament, la Shakira té cançons millors, eh?
2: Vaya peste.
1: Dios!
2: Mare meva.
1: Per favor.
2: No s'agafa ni amb pinces.
1: La Shakira té cançons millors.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Som la teva excusa per moure el cul.
2: Flash!
1: Flash FM.
3: Ayer